0: L'OBC, dirigida per Lawrence Foster, ens ha interpretat la sinfonia número 3 en mi bemoll major, heroica, opus 55, de Ludwig van Beethoven.
1: Nocturn.
2: Continuarem la nostra programació sentint un dels quartets Razumovsky de Ludwig van Beethoven. És el quartet de corda número 9 en do major, opus 59, número 3. Ens acompanya el quartet de corda de Tòquio.

0: És un dels quartets en Razumovsky que va compondre Ludwig van Beethoven, el quartet de corda número 9 en do major, opus 59, número 3. Sentíem el quartet de corda de Tòquio.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Ara ens acompanyarà el tono a quatre veus, Vosotros que pasáis por el camino, de Miguel de Irízar i Domenzain. Els intèrprets són el conjunt Nova Lux Ensemble, que dirigeix Josep Cabré.

0: Era el tono a quatre veus, Vosotros que passáis por el camino, de Miguel de Irízar i Domenzain, interpretat pel Nova Lux Ensemble, dirigit per Josep Cabré.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la suite per a piano Goyescas d'Enric Granados en la versió del pianista Artur

Hem sentit el concert per violí a la memòria d'un àngel d'Alban Berg, interpretat per Daniel Hope, violí, i l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Paul Watkins.

0: Catalunya Música.
1: Del compositor Nikolai Myaskovsky podrem sentir tot seguit la Sinfonia número 1 en do menor, opus 3, en la versió de l'Orquestra Simfònica del Ministeri de Cultura de la Unió Soviètica, dirigida per Gennady Rozdyazbensky.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 1 en do menor opus 3 que Nikolai Myaskovsky va compondre l'any 1908. Sentíem l'Orquestra Simfònica del Ministeri de Cultura de la Unió Soviètica, dirigida per Gennady Rozdyazbensky.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Per continuar, us convidem a sentir un dels Rückertlieder de Gustav Mahler, Ich bin der Welt abandon gekommen, he abandonat el món, en la versió del cor de cambra Cento sota direcció de Laurence Equilby. És una harmonització de Clitus Gottwald.

El cor de cambra Accentus, dirigit per Laurence Quilby, interpretava l'harmonització de Clitus Godval del Lied Ich bin der Welt abanden gekommen, he abandonat el món, que pertany al recull Richard Lieder de Gustav Mahler.

0: Catalunya Música.
1: La programació de Catalunya Música us convida ara a l'audició de la suite Children's Corner, el racó dels nens, obra que Claude Debussy va compondre l'any 1908, dedicant-la a la seva filla, Xuxu, i a la seva cuidadora anglesa, Miss Dolly. En sentim la versió orquestrada que en va fer André Caplet l'any 1911. Les peces són Doctor Gradus ad Parnassum, Cançó de bressol per l'elefant Jimbo, Serenata per la Nina, La neu balla, El pastoret i Gollywog's Cakewalk. Sentim-ne la versió de la Filharmonia Orchestra sota la direcció de Jeffrey Simon, Children's Corner de Claude Debussy.

Així s'acaba la suite Children's Corner, el racó dels nens, obra de Claude Debussy, que hem sentit en la versió orquestrada per André Caplé l'any 1911. Ens ha acompanyat la Filharmonia Orchestra dirigida per Jeffrey Simon.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Ara us proposem música per piano de Boguslav Martinu. El pianista Giorgio Kukl ens ofereix les polques 1916, número de catàleg 101.

Hem sentit les polques 1916, número de catàleg 101, de Bohuslav Martinu, interpretades pel pianista Giorgio Kukal.

0: Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí a Catalunya Música connectarem amb l'auditori per oferir-vos la primera transmissió del concert matinal de la temporada de l'OBC 2025.

2026-2027. A partir de les 11, podrem sentir l'actuació del pianista Jan Liszewski i l'OBC, dirigits per Ludovic Morló. Interpretaran el Concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard, el Concert per a piano i orquestra número 2 de Frédéric Chopin i la Setena Sinfonia de Ludwig van Beethoven. Seguiu la primera transmissió d'enguany del concert matinal de l'OBC aquest diumenge a partir de les 11 del matí, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja podeu pensar que, vaja, que ho tenim tot a punt per proposar-vos novament pintar sonorament cada matí, i avui no serà cap excepció. I avui volem començar traslladant-nos cap a Londres a meitats de la dècada del 1710. Per ser més precisos, el 1717. Pels curiosos, és l'any, aquell estiu, aquell mes de juliol de 1717, Handel va escriure la música aquàtica perquè el rei Jordi I es passegés en barca pel riu Tàmesis. Doncs bé, resulta que en aquell any hi havia un altre compositor britànic de l'època, es deia William Babel, moriria el 1723, moriria, per cert, bastant jove, i aquest William Babel va publicar un recull de peces per clavecí sota el títol The Most Celebrated Lessons, les lliçons més populars o més celebrades o més importants. Què era això? Doncs bé, imagineu-vos que aneu a sentir un concert, de la música que sigui, la música us agrada i la voleu tornar a sentir o recuperar. Què faríem avui? Doncs o bé mirar si tenim el disc per casa, sobretot els que acumulem una mica més de joventut, i potser la gent més jove, acostumats ja a no tenir discos, ni LPs ni CDs, potser anirien a les xarxes socials a buscar aquesta música, o posaria en algun canal de ràdio a veure si la programen, que això ja és més complicat. Bé, doncs, a l'època no hi havia res de tot això, i si tu volies sentir altre cop alguna peça que havies potser sentit, digue-li pel carrer, potser en algun dels teatres, en aquest cas londinencs, l'única solució que tenies era mirar d'aconseguir la partitura. I d'això se n'aprofitaven, òbviament, els editors de partitures, que de tant en tant publicaven resums, transcripcions de les àries més boniques de l'òpera tal, transcrites per clavecí. Clar que aleshores ens caldria saber tocar un instrument de teclat o algun instrument de corda pinçada, o el violí, o la flauta, o l'oboè. Sigui com sigui, William Babel aquell 1717 va publicar aquestes lliçons, les més populars. Eren quatre suites integrades aproximadament per una vintena de fragments, dividits en quatre suites. I què eren aquelles lliçons? Doncs ni més ni menys que tot un seguit de peces que incluïen arranjaments de pàgines d'obres que s'havien fet populars a Londres, escrites sobretot per compositors italians, Bononcini, Porpora, Gasparini, i d'aquesta manera l'última suite, Babel va aprofitar per incloure-hi fragments d'una òpera que es va fer molt popular el 1711, és a dir, 6 anys abans. Quina òpera era? Rinaldo de Handel, l'òpera que va representar el debut de Handel a la capital britànica. I aleshores, a la quarta i última suite d'aquest recull de 1717, Babel hi va fer una mena de resum de hits de l'òpera Rinaldo de Handel, com podreu comprovar tot seguit.

0: Fernando de Luca, el clavecí, ens ha interpretat aquesta quarta i última suite del recull The Most Celebrated Lessons, les lliçons més celebrades, més conegudes, que el compositor i arranjador, en aquest cas William Babel, va publicar a Londres el 1717. Bé, dit d'una altra manera, un resum de fragments de l'òpera Rinaldo que s'havia estrenat 6 anys abans, el 1711, i que havia tingut molt èxit. Per fi, per tant, l'oportunitat que tenien els que van poder gaudir d'aquella òpera de poder tornar-la a gaudir interpretant-la a casa seva amb els seus clavecins. En definitiva, una manera d'aprofitar la tirada comercial de la música, en aquest cas, de principis del segle XVIII. Vaja, que ja podem deixar cantar el gall.
1: El primer temps.
0: I és que el primer temps és el que tenim, que entre altres coses apareixem en antena en el moment en què canta el gall i que, per tant, ens anuncia l'inici del nou dia. Nosaltres avui hem començat sentint aquesta manera de transcriure fragments d'una òpera que havia esdevingut popular a Londres i publicar-los en partitura perquè la gent es pogués emportar la música a casa seva. Però de manera progressiva, ja a finals del segle XVIII, es comença a posar de moda, en lloc de fer transcripcions més o menys literals del que eren les peces populars, els virtuosos, que cada vegada aniran més en augment, sobretot ja en el romanticisme, al segle XIX, el que faran no serà simples transcripcions, sinó que el que faran serà paràfrasis, fantasies, és a dir, agafar aquell tema o aquells temes d'aquella òpera, per exemple, que havia esdevingut popular i convertir-los ja no en una peça per poder recuperar la partitura a casa, sinó en una peça d'exhibició. La gent coneixia l'ària d'on parteix la paràfrasi, però a més hi afegia el gaudi de sentir-ho interpretat per grans virtuosos, com per exemple, per dir-ne algun,

Franz Liszt. Què passaria si Franz Liszt, per exemple, agafés temes de l'òpera Rigoletto de Giuseppe Verdi i els convertís en una paràfrasi de lluïment per ell mateix i alhora de recuperació pel gaudi del públic de temes que tant havien agradat d'aquesta òpera de maduresa de Giuseppe Verdi.

Certament enlluernador per la bellesa dels temes de base i per el desplegament, el desenvolupament que en fa, en aquest cas, Franz Liszt. Era la paràfrasi de concert sobre temes de Rigoletto de Franz Liszt, és a dir, que l'exemple que us hem posat era real. Liszt, en els anys que va estar dirigint l'orquestra del Teatre Nacional de Weimar, va tenir temps per poder fer en partitura moltes de les fantasies i paràfrasis que probablement ja havia improvisat ha tocat en els anys previs, i una de les que va sorgir va ser aquesta paràfrasi cap al 1855-57, la va publicar el 1860, sobretot el tema del quartet de l'òpera Rigoletto, el Bella figlia dell'amore, un moment preciós d'aquesta partitura situada a la ciutat italiana de Màntua. Però vaja, això de les paràfrasis, com la que acabem de sentir, interpretada per Takahiro Yoshikawa, doncs va continuar, i no només els pianistes van escriure paràfrasis, els flautistes també. Franz Doppler amb el seu germà van agafar temes populars del seu moment i també van fer paràfrasis o, tal com ells anomenen en alguna ocasió, souvenir a Madame Adelina Patti. Què volia dir això? Adelina Patti va ser una soprano molt famosa de l'època. Si souvenir vol dir record, record d'Adelina Patti, el record passa per una paràfrasi de motius d'alguna òpera que hagués fet famosa Adelina Patti o les seves interpretacions d'aquella òpera. I una d'aquestes òperes va ser La Sonnambula de Vincenzo Bellini. Endevineu quina paràfrasi va escriure Franz Doppler?

una tromba de notes en aquest diàleg entre les dues flautes travesseres, Shigenori Kudo i Claudia Arimany, amb el pianista Alan Brank, interpretant aquest Souvenir a Madame Adelina Patti, una paràfrasi, en definitiva, a partir de motius de l'òpera La Sonàmbula de Bellini, que va escriure el flautista virtuós i també compositor Franz Doppler. Recordeu que Doppler, amb el seu germà Karl Doppler, van ser virtuosos que van voltar per Europa i que van escriure nombroses paràfrasis, conjuntament o per separat. Aquesta era de Franz Doppler. Bé, això de les paràfrasis realment al segle XIX va fer fortuna. I, de fet, tot i que el moment àlgid seria la primera meitat del segle XIX, encara a la segona meitat encara en podem trobar algunes. Per exemple, les que va escriure Hans von Bülow. Hans von Bülow us sonarà, va ser un dels deixebles privilegiats de Franz Liszt. Fins i tot es va casar amb la seva segona filla, Cosima. Clar que després Cosima, diguem que trencaria sentimentalment en Hans von Bülow per ajuntar-se amb Richard Wagner. Però en qualsevol cas, von Bülow havia estat, a part d'un virtuós del piano i compositor, també el director de la Filarmònica de Berlín durant uns anys i el director que va dirigir les estrenes a Nuremberg d'òperes com Tristany i Isolde o Els mestres cantants. Aires. Sempre es diu allò de les va dirigir de memòria, quan encara no hi havia referents discogràfics, està clar. Però bé, després de dirigir l'estrena dels Mestres Cantaires, em va fer una paràfrasi que és la que podrem sentir tot seguit. Una paràfrasi per piano sol. Aquí la teniu. Una paràfrasi de Hans von Bülow a partir d'un dels fragments dels Mestres Cantaires de Wagner.

Una paràfrasi poètica de grandíssima inspiració, la que ens proposava el compositor, i en aquest cas, diguem-ne, que arranjador i pianista Hans von Billow, el que havia estat deixeble de Liszt i el primer marit de Cosima, futura Cosima Wagner. Hem sentit la seva paràfrasi per piano a partir d'un tema del quintet de l'acte tercer de l'òpera Els mestres cantaires de Nuremberg, de Richard Wagner, que ens interpretava el pianista Daniel Blumenthal. I és que a l'hora d'escriure paràfrasi, no només els pianistes en feien. Abans ja hem sentit com Franz Doppler, virtuós de la flauta travessera, va fer també paràfrasis, o, per exemple, alguns guitarristes de renom, com ara Mario Castelnuovo Tedesco, que precisament va escriure just a principis del segle XX aquesta cavatina extreta de... o sigui, a partir de l'ària extreta de l'acte primer de l'òpera El barber de Sevilla, de Gioachino Rossini. Diguem que Castelnuovo Tedesco no la va fer per guitarra, sinó que la va escriure per violí i piano, tot i que també té algunes pàgines pel seu propi instrument, per la guitarra, en aquest sentit. Nosaltres hem triat aquest arranjament, de fet, fet per Mario Castelnuovo Tedesco a partir de l'ària, podríem dir que més famosa de l'acte primer del Barber de Rossini, Largo al factotum.

imponent paràfrasi sobre el Largo al Factotum, una de les àries més famoses de l'acte primer de l'òpera El Barber de Sevilla de Rossini, que hem pogut sentir en aquesta versió per violí i piano, feta per Mario Castelnuovo Tedesco, el cèlebre compositor i guitarrista italià. La va escriure original per violí i piano, després en va fer un arranjament per violí i orquestra, i el motiu és fàcil d'entendre. Qui va ajudar a Castelnuovo Tedesco a escriure aquesta paràfrasi va ser el cèlebre violinista Jascha Heifetz, amb qui, de fet, la va estrenar l'any 1944 a Nova York, el mateix any que es publicava la partitura. Avui va de paràfrasis, això, eh? I, com podeu veure, n'hem sentit algunes per instrumentacions diferents, i ara en ve una de molt bonica i d'aquelles que d'alguna manera ens pot tocar el cor. Sabeu que durant molt de temps Johannes Brahms va publicar gran part de la seva obra per l'editorial de Zimrock. Bé, doncs, Zimrock va ser, perquè ens entenguem, el que li va publicar les danses hongareses, i fins i tot va publicar revisions de partitures d'altres compositors fetes per Johannes Brahms. L'any 1897, quan Johannes Brahms va morir, aleshores l'editor Zimrock va publicar una paràfrasi sobre la cançó de bressol de Johannes Brahms que havia escrit el pianista i compositor d'origen rus afincat a Àustria, molt amic de Johannes Brahms, Eduard Schütt. Així doncs, nosaltres ara sentirem aquesta deliciosa paràfrasi sobre la cançó de bressol de Johannes Brahms. Paradoxa, quina ironia que la cançó de bressol més famosa del món mundial, un gènere gairebé, podríem dir, que de manera abrumadora en mans femenines, la compongués un home que, a més, es va quedar solter tota la seva vida, que, per tant, no va tenir fills. Aquí tenim, doncs, la paràfrasi d'aquesta cançó de bressol escrita per Eduard Schütt.

Encara que segur que potser a més d'un li ha semblat paradoxal que programéssim una paràfrasi sobre la cançó de bressol més famosa de tota la història de la música, original de Johannes Brahms, just en aquestes hores del matí, certament segur que ja noteu com respireu molt millor. Aquesta paràfrasi, per altra banda, deliciosa i que ens interpretava el pianista Petronel Malan, la va escriure el compositor i pianista amic de Johannes Brahms, Eduard Schütt. I a més, el detall més bonic és que la va publicar just l'any que moria el compositor, que moria Brahms, el 1897, i la va publicar l'editor Zimrock, que va ser l'editor de confiança de tota la vida de Johannes Brahms. Per tant, aquí una confluència molt bonica a l'entorn d'aquesta paràfrasi de la cançó de bressol de Brahms. Bé, però no s'acaben aquí les paràfrasis. De fet, al segle XX, alguns grans pianistes del segle XX també van continuar escrivint paràfrasis a partir de temes populars, aprofitant moltes vegades la pròpia capacitat virtuosística. Potser recordareu aquell pianista hongarès que es deia Gyorgy Schiffre. El recordareu perquè a meitats del segle XX va començar a enregistrar l'obra de Franz Liszt. Aleshores, les grans discogràfiques deien que era el millor expert en la música de Liszt, l'únic pianista capaç de tocar totes les notes que Liszt havia escrit a les partitures. Sigui com sigui, Schiffre va escriure alguna paràfrasi com la que us proposem tot seguit, una paràfrasi sobre temes del compositor Johann Strauss per piano. Així doncs, temes de valsos que ressonaran a través d'aquesta relectura de perfil perfecte i clarament virtuosístic.

Impressionant. Segur que no havíeu sentit mai el Danubi Blau o fragments del ratpenat de l'opereta més famosa d'Strauss amb tantes notes amunt i avall. Certament, aquesta espectacular paràfrasi sobre temes de Johann Strauss fill la va escriure a meitats del segle XX Georgi Schifra. I, de fet, hem sentit la gravació del propi compositor arranjador.

que ell feia servir a vegades com a propina dels seus propis concerts. Vaja, obres escrites mirant cap avall, per entendre'ns, però que en qualsevol cas avui prenen una dimensió que ens agrada molt. Per exemple, la que va escriure a partir de la marxa nupcial que Félix Mendelssohn va incloure a la seva popular música incidental per acompanyar la comèdia El somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare. Així s'imaginava una paràfrasi a partir d'aquesta cèlebre marxa nupcial, Vladimir Horowitz.

0: capacitat virtuosística que ens sembla gairebé infinita. En aquest cas era el pianista Valeri Kuleshov qui ens ha interpretat aquesta paràfrasi de concert sobre la marxa nupcial del somni d'una nit d'estiu de Mendelssohn. Vladimir Horowitz, que és qui la va escriure, sembla que en alguna ocasió havia dit que era de Franz Liszt, però l'havia fet ell mateix. I amb aquesta paràfrasi tan impressionant completem, doncs, aquest petit recorregut que avui, aquest matí, a Catalunya Música, el primer temps, hem fet per una col·lecció de paràfrasis realment enlluernadores.
1: El primer temps.
0: I ara el primer temps, en aquests darrers minuts, ens dedicarem a recordar la música, novament, de Johann Strauss. Fa no gaire sentíem la paràfrasi sobre temes de Strauss escrita pel pianista Georgi Schiffre. Doncs bé, resulta que l'1 d'octubre de 1880, al Teatre an der Wien de Viena s'estrenava l'opereta Das Spitzentuch der Königin, que vol dir el mocador de puntes de la reina. És una de les operetes de Johann Strauss, escrita sobre un text de Heinrich Bormann Riegen i que es basava en una obra original de Miguel de Cervantes, precisament, òbviament traduïda a l'alemany. Nosaltres sentirem un tast d'aquesta opereta, el trio d'aquesta pàgina, Das Spitzentuch der Königin.

Ens sona i no sabem massa ben bé de què, però ens era familiar aquest trio, oi que sí? És el trio deliciós que apareix precisament a l'opereta Das Spitzentuch, Der Königin, el mocador de puntes de la reina. Apareix a l'acte segon, però és popular no per ser part de l'acte segon d'aquesta opereta, sinó perquè després Johann Strauss utilitzaria aquest deliciós tema en el vals Roses del Sud. I és gràcies al vals que coneixem aquest fragment i d'altres de la mateixa opereta que s'estrenava aquell 1 d'octubre de 1880 al Teatre an der Wien de Viena. Ens acomiadem amb un altre fragment d'aquesta opereta. Aquesta vegada serà els couplets dels bombons.

0: Eren els couplets dels bombons de l'opereta Das Spitzentuch der Königin, el mocador de puntes de la reina, de Johann Strauss, amb la que avui ens hem acomiadat el primer temps. I tornem demà, com sempre, ben d'hora, ben d'hora. I com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí a Catalunya Música connectarem amb l'Auditori per oferir-vos la primera transmissió del concert matinal de la temporada de l'OBC 2026-2027. A partir de les 11 podrem sentir l'actuació del pianista Jan Liszewski i l'OBC dirigits per Ludovic Morlo. Interpretaran el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard, el concert per a piano i orquestra número 2 de Frédéric Chopin i la setena sinfonia de Ludwig van Beethoven. Seguiu la primera transmissió d'enguany del concert matinal de l'OBC aquest diumenge a partir de les 11 del matí, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

Sovint passa que ens movem en funció de planificacions, organització prèvia, ara sóc aquí, després aniré allà, demà faré això i allò altre, potser ho començo el mes que ve. Però clar, de certeses a la vida, doncs no gaires, la veritat. I és probable que en un moment o altre aquests plans canviïn i perdem aquesta sensació de seguretat, o potser en podríem dir de fals control. Perquè igual que una barca sap on ha d'arribar, però mai no recorrerà una perfecta línia recta per fer-ho, també a nosaltres ens toca confiar en que arribarem a port, malgrat potser que no sapiguem ni com ni quan, ni si serà fins i tot el port que imaginem. No queda més remei, doncs, que fer-nos-ho el més fàcil que puguem, reconèixer la bellesa que ens envolta, que sempre hi és, i navegar les incerteses amb confiança i a poc a poc. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dijous 1 d'octubre, nou mes, aquí a tots els matins del món. Nova edició del programa. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Nou mes, nova edició i molts continguts per compartir.
2: Doncs sí, això sempre. La música, bàsicament, és la gran protagonista d'aquestes tres hores, ja ho sabeu, i en aquesta primera hora també sabeu que farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana, aquest disc que venim presentant-vos des de dilluns i que porta per títol Viola Concertos from Berlin, concerts per a viola de Berlín. És un àlbum que interpreta l'ensemble Diderot, dirigit pel seu fundador, Johannes Pramzola, des de la viola, evidentment. Un àlbum que ha publicat el seu segell Audax Records. I arribarem a les 9 amb la nostra companya Esther Plana, que, encara que no us ho sembli, serà ella qui ens parlarà del Dia Internacional de la Música, que des del 1975 se celebra cada 1 d'octubre.
1: Per tant, avui, Dia Internacional
2: Exacte,
1: de la Música.
2: Tal dia com avui. A la segona hora, més música, fins a arribar a la conversa que avui tindrem amb Helena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i investigadora del grup GAME, grup d'investigació en aprenentatges, mitjans i entreteniment.
1: Per tant, en sabrem molt de plataformes,
2: una mica més,
1: d'intel·ligència artificial i de moltes coses.
2: Segur. Exacte. I a la tercera hora, més música, i tancarem ja el programa amb en Jofre Verdolet, que ens portarà el retrat d'un nou personatge del
1: un
2: món de la música.
1: Que encara no desvetllarem.
2: Exacte.
1: Et sembla bé? Va. Doncs som-hi, doncs. Avui la peça de les 8 ens porta al món del barroc, de la mà de Georg Friedrich Händel. De Händel, doncs queda clar que les òperes i oratoris són una meravella, i ja ho van ser també pel públic de la seva època, però us proposo mirar en una altra direcció, la de la seva música de cambra. Aquí s'entrellacen les influències italiana, alemanya i anglesa, i el resultat, doncs peces vives com aquesta, el quart moviment de la seva trio sonata en fa major. El sentim en la versió de la Brook Street Band.

0: Catalunya Música.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
4: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
3: 6 dies per viure les lletres.
4: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
3: Programa complet a horitzons2050.org.
5: Que la calma sigui la primera notícia del dia. Tots els matins del món.

Del moviment de Händel amb què obríem la selecció, doncs hem passat a una atmosfera suspesa, la d'aquesta peça de Natalia Tsuprik, The Sun Was Low, llum de capvespre en aquesta versió per violí, violoncel, arpa i vibràfon, que ens han presentat les germanes Christine i Margarita Balanes, juntament amb Alice Hughes i Elsa Bradley. I desfem les boires del matí per pujar ara al vaixell de Juan Sebastián Elcano des del disc que va dedicar-li l'Euskal Barroc Ensemble. D'aquests aires mariners ens quedem amb tres danses de l'època dels navegants, Pavana, Gallarda i Branla de Xampanya amb Claude Gervais.

La pianista Geneva Kane-Mason acaba de publicar aquesta cançó sense paraules, música que segueix el fil de peces escrites per autors com Felix Mendelssohn, Fauré, Saint-Saëns, on la melodia no depèn de la veu i que aquí ella doncs recuperava del repertori d'un dels grans noms de la música nord-americana del segle XX, com va ser Florence Price. Espais íntims que ara es transformen i donen pas a un entorn privat diferent, el dels salons renaixentistes. D'Alessandro Striggio sentim el madrigal Eran ninfe e pastori amb el conjunt The King Singers.

Jan Bartos era el solista d'aquesta gravació, la del primer moviment, l'inici, del primer concert per piano de Sergei Prokofiev. Una obra de joventut en què ja s'intueixen alguns dels trets característics del compositor rus, sempre connectat amb l'originalitat i l'energia. A Bartos, en aquest cas, l'acompanya la Simfònica de Bamberg, dirigida per Jakub Rusa. I si parlem de novetats, doncs encara una més, un nou track de Max Richter, While the Flood Rages, quietud externa i revolts interns.

Doncs així sonava While the Flood Rages, un altre dels avançaments de la darrera proposta de Max Richter. I quan són les 8:34 del matí, entrem al disc de la setmana.

0: El fundador Johann Spramsola com a solista des de la viola. És un dels primers enregistraments mundials, però no és l'únic, és cert.
1: Exacte, no és l'únic. Dels 5 concerts per a viola que aplega el disc, només un no és primer enregistrament mundial. I això ens agrada perquè ens permet ampliar el nostre coneixement.
0: I tant, som dijous, per tant això vol dir que avui arribem al quart concert de la nostra setmana berlinesa.
1: Doncs sí, i avui apareix un cognom que, si sou amants de la música del segle XVIII, segur que no us serà desconegut: Benda. Tot i que no es tracta de Franz Benda, que va ser un dels grans violinistes de la cort prussiana, sinó del seu fill petit, Karl Heinrich Hermann Benda, que va néixer el 1748 i als 15 anys ja tocava com a violinista a la cort cort prussiana. Karl Heinrich Hermann Benda va estudiar composició amb Johann Philipp Kirchberger, un dels grans teòrics i contrapuntistes del Berlín de l'època, i curiosament fins avui gairebé tota la seva música havia desaparegut.

De venda, només coneixíem dues sonates per a violí i baix continu del 1785, però el seu concert per a viola en fa major que trobem en aquest disc, i del qual de fons estem sentint el primer moviment, un concert que ha reaparegut gràcies als manuscrits de la Zing Academy, d'aquí que sigui primer enregistrament mundial. El concert té una característica molt interessant, i és que en els moviments extrems s'hi percep una escriptura més clarament violinística que contrasta amb el segon moviment, l'adagio, sensible i elegíac, escrit en la tonalitat de si bemoll major. I és aquest moviment el que sentirem amb Johannes Bramsola, que habitualment coneixem com a violinista i director de l'ensemble Diderot, però que en aquest disc, evidentment, toca la viola, una Beethalm del 1782 que li va cedir el seu mentor Reinhard Gebel. Sentim, doncs, aquest adagio i també el tercer moviment, Allegro assai, del concert per a viola en fa major de Karl Heinrich Hermann Benda.

0: Doncs així acaba aquest concert per viola en fa major de Carl Heinrich Hermann Benda, no confondre amb el seu pare, Franz Benda.
1: Exacte.
0: És, doncs, un bon exemple del moment històric, no?, que retrata aquest disc, que és una música

0: que ja mira cap al classicisme, però que encara conserva l'elegància, la retòrica i la sensibilitat de la tradició galant.
1: Una pàgina que durant segles va quedar amagada en un manuscrit, però que ara Johannes Bramsola i el seu conjunt, l'ensemble Diderot, han fet que torni a sonar.
0: I nosaltres que ens n'alegrem d'aquestes decisions. Per tant, demà farem l'última inversió en aquest àlbum del segell Audax Records, titulat Viola Concertos from Berlin. I ho farem amb l'últim primer enregistrament que ens queda, Esther. I ara, quan arribem a 9:15 del matí, és moment de sentir el reportatge que ha preparat la nostra companya Esther Plana, encara que, com dèiem al principi, sí, la seva veu potser no sigui la que ens té acostumats, dedicat a, justament al dia d'avui, Dia Internacional de la Música.
2: La clàssica no és un luxe, és oxigen. Tots els matins del món.
3: Avui, 1 d'octubre, és el Dia Internacional de la Música, una celebració que va néixer fa 51 anys i que, tot i no tenir gaire seguiment mundial, té un objectiu molt clar des del principi: recordar-nos que la música és un dret de tothom i alhora un pont de diàleg entre les cultures. El màxim impulsor d'aquesta jornada va ser un dels violinistes més extraordinaris del segle XX, Yehudi Menuhin.

La primera celebració del Dia Internacional de la Música es va fer l'1 d'octubre de l'any 1975 al Canadà. Mnuchin, que aleshores presidia el Consell Internacional de la Música de la UNESCO, en el seu discurs inaugural va marcar les línies bàsiques. La jornada havia de servir per acostar la música a tota la societat i afavorir la pau, l'amistat i l'entesa entre els pobles. No es tractava, doncs, de celebrar només la música clàssica o els grans intèrprets, sinó de reivindicar totes les expressions musicals, independentment de l'origen, la tradició o la cultura. Aquest esperit es va estendre a tots els actes de la primera edició, que es van marcar, de fet, en tota una setmana dedicada a la música. El programa incluïa concerts, exposicions, trobades i conferències que abordaven qüestions com el paper de la música en la societat.

Però la proposta de Mnuchin anava molt més enllà dels concerts i les trobades musicals. El violinista tenia un somni una mica sorprenent i difícil d'aconseguir. Volia que cada 1 d'octubre, durant uns minuts, les ciutats del món s'aturessin. Mnuchin volia que callessin els sorolls del carrer, del trànsit i de l'activitat quotidiana, i que durant aquell silenci es poguessin sentir interpretacions musicals als parcs i les places. Tot plegat formava part d'una proposta per combatre la contaminació sonora i transformar, ni que fos durant uns instants, el paisatge acústic de les ciutats. No consta que aquest silenci s'arribés a fer de manera generalitzada, però és una de les propostes més singulars de la declaració fundacional del Dia Internacional de la Música.

I darrere d'aquell somni de Mnuchin hi havia el Consell Internacional de la Música, una organització que va néixer l'any 1949 sota els auspicis de la UNESCO, en un moment en què Europa i bona part del món encara es recuperaven de les conseqüències de la Segona Guerra Mundial. L'objectiu de la creació del Consell era coordinar l'activitat musical internacional i contribuir, a través de la música, a la pau i a l'acostament entre els pobles. Aquella iniciativa va acabar donant lloc al Consell, que avui és una organització independent, amb una xarxa present en uns 150 països. Al llarg

de la seva història, n'han estat presidents, a banda de Mnuchin, músics i pedagogs de nombrosos països. A la llista n'hi trobem fins i tot un de català, el metge i promotor musical Jordi Roc i Bosch.

Una de les tasques més destacades del Consell Internacional de la Música últimament és proclamar i reivindicar el que s'anomenen els 5 drets musicals. Aquests 5 drets es divideixen en dues tipologies. N'hi ha 3 que es refereixen a totes les persones: el dret d'expressar-se lliurement a través de la música, el dret d'aprendre'n i el dret de participar en la vida musical, ja sigui escoltant, interpretant o creant. A banda, també hi ha 2 drets que fan referència als artistes: poder desenvolupar la seva activitat i comunicar-la amb els mitjans adequats i rebre un reconeixement i una remuneració justos per la seva feina. Aquests 5 drets no són una llei internacional, és clar, sinó una declaració de principis per fomentar que la música no sigui un privilegi reservat a uns quants. L'1 d'octubre hauria de ser una bona data per recordar-ho amb motiu del Dia Internacional de la Música, però és evident que aquesta celebració no ha tingut gaire suport ni seguiment mundial. Un any especialment significatiu va ser el 2020, quan, en plena pandèmia de la Covid, la Fundació Yehuda Menuhin Espanya va recuperar l'esperit de la celebració amb la iniciativa Música contra el Coronavirus, que reivindica el paper de la música i de les arts com a dret i eina de benestar.

Per altra banda, l'any passat, coincidint amb el 50è aniversari del Dia Internacional de la Música, el Consell va voler posar el focus en el paper beneficiós de la música en situacions de conflicte. Per això va anunciar la concessió del Premi dels Drets Musicals al projecte Gaza Sings, impulsat pel Conservatori Nacional de Música Edward Said de Palestina, una iniciativa que ha arribat a gairebé 40.000 participants, que ha proporcionat oportunitats laborals a 42 músics i a partir de la qual s'han creat 7 formacions musicals.

I enguany, quines activitats poden trobar amb motiu del Dia Internacional de la Música? Sincerament, poques. La més destacable potser és la que es fa als Estats Units i que consisteix en una marató de 24 hores de música en directe per internet amb músics i participants des de diferents ciutats. A banda d'això, sembla que la celebració d'aquest Dia Internacional que va impulsar Mnuchin cada cop queda més desdibuixada. Potser el motiu és que arreu del món ja hi ha dies i festes dedicades a la música. A Catalunya, per exemple, tenim una tradició ben arrelada el 22 de novembre, Santa Cecília, patrona de la música i dels músics. Al llarg dels segles, la festivitat ha donat lloc a concerts, trobades de músics i celebracions de confraries i associacions musicals. Una jornada que ha inspirat grans compositors també. Händel, per exemple, va estrenar precisament el 22 de novembre de 1739 la seva Oda per al Dia de Santa Cecília, una composició que celebra el poder de la música i la seva capacitat per despertar les emocions humanes.

A l'Índia, la música també forma part de les festivitats religioses i culturals. Una de les més significatives és el Tyagaraja Aradhana, una celebració anual dedicada al compositor Tyagaraja, una de les grans figures de la música carnàtica. A França, en canvi, la gran celebració musical és el 21 de juny. L'anomenen la Festa de la Música i es va crear l'any 1982 com una jornada que convidava músics professionals i aficionats a sortir al carrer per tocar i compartir la seva música de manera espontània. Per la seva banda, els finlandesos, a l'hora de fixar un dia per a la seva Festa de la Música, van escollir el 8 de desembre per commemorar el naixement d'un dels seus grans compositors, Jean Sibelius.

La música ens serveix per celebrar moltes coses i potser precisament per això també l'hem de celebrar per si mateixa. El Dia Internacional de la Música va néixer amb el somni de fer callar el soroll del món i omplir-lo d'harmonia per recordar-nos que l'art i la cultura ens acosten a la bellesa i ens allunyen de la barbària. Per això, acabarem amb una peça interpretada pel músic que va tenir la gosadia d'intentar fer realitat aquell somni. Amb Yehudi Menuhin i l'Orquestra Filharmonia sentirem aquest romanç número 2 de Ludwig van Beethoven.

0: Grans batutes. Grans emocions.
1: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
0: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
1: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
0: Entrades a auditori.cat.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Comença la 12a temporada de música antiga a l'Església de Sant Felip Neri. L'Orquestra Barroca Catalana presenta l'Estil Italià, programa on descobrireu com Roma, Nàpols i Venècia van donar forma al llenguatge musical que marcaria part de l'Europa del segle XVIII. El 4 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música.
5: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
6: Són les 9 i 4 minuts del matí d'avui, dia 1 d'octubre. Per tant, estrenem més en aquesta nova edició de Tots els matins del món. I bé, ja hem descobert a més, Esther, que avui és el Dia Internacional de la Música. Ens ha quedat claríssim amb aquest reportatge de l'Esther Plana. I bé, encara tenim moltes coses per davant.
7: Doncs sí, més música en aquesta segona hora. I serà fins que arribem més o menys cap a 9:45, quan rebrem la nostra convidada d'avui, Helena Neira, una de les veus habituals quan parlem de plataformes i transformació digital. És professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i investigadora del grup GAME, grup d'investigació en aprenentatges, mitjans i entreteniment. A la tercera hora continuarem amb més música fins que arribi el retrat que ens farà en Jofre Bardolet d'un nou personatge del món de la música.
6: Això mateix, ho descobrirem de cara al final del programa. I jo pensava, Esther, quina era la probabilitat que avui dins de l'estudi hi hagués un rellotge d'alarma? Això, atents, perquè això ha passat, Hi havia un rellotge despertador que durant el programa ha començat a sonar, a fer llums de colors i a sonar amb so de vaques
7: vents.
6: I gallines,
7: sí,
6: i vents.
7: O vents.
6: I que algú s'havia deixat aquí programat i que no el sabíem apagar i que sort que ha estat durant l'emissió d'una peça musical i vosaltres ni us n'heu enterat, però jo no em podia estar a dir-ho perquè ha estat una cosa raríssima, per tant...
7: A més, canviava de color.
6: Sí, vull dir, no sabem d'on ha sortit. En Pau ens suggeria, diu, tireu-lo per la finestra si no el sabeu apagar, alguna cosa haurem de fer.
7: No, la solució és que li hem portat a ell.
6: Amb ell.
7: Si almenys torna el control sonar... tècnic, sí.
6: Ostres, ara està de color lila.
7: Està sonant.
6: Està sonant. La màgia de l'octubre. Doncs bé, retornem, si us sembla, a la nostra selecció i ho fem amb tot.

Tota una celebració orquestral, l'obertura festival del suec Hugo Alfvén. Celebrem, doncs, que som aquí un dia més i ens quedem amb l'esclat i el color d'aquesta proposta que interpreta l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín, dirigida per Lukas Borovitsch.

Així acaba l'obertura festiva d'Hugo Alfvén, un dels grans noms de la música sueca que al llarg d'aquests compassos doncs, va voler esprémer les possibilitats expressives de l'orquestra i posar-les al servei precisament d'això, de la celebració, la solemnitat i la brillantor. Lukas Borowicz la dirigia al capdavant de l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín. I després d'aquest volum, d'aquestes capes infinites, doncs tornem a l'essència i ho fem amb Johann Sebastian Bach i una de les seves invencions per teclat, la número 8. Però amb un matís, i és que la versió no serà interpretada per un clave, sinó per la violinista Rachel Podger i la viola Jane Rogers, la màgia de Bach que sempre funciona.

Un capvespre de tardor. Aquest és el títol de la cançó que acabem de sentir, una de les 5 cançons de l'Opus 38 del finlandès Jan Sibelius. Paisatges nòrdics, austers, freds, però profundament intensos, la veritat, déu-n'hi-do. Estranyament aconsegueixen pessigar aquesta emoció i aquesta versió, doncs impecable, la veritat. La veu era la de la soprano Carita Mattila i la batuta la de Sakari Oramo amb els membres de la Simfònica de la ciutat de Birmingham. I de la varietat de l'orquestra, doncs el joc uniforme d'un quartet de violins. Gradzina Bacevich n'és la responsable d'aquesta obra, que es coneix precisament així, com a quartet per quatre violins. I la gravació, doncs, l'ha presentada fa tan sols uns dies al segell La Boata Pepit. I sentim Sara Nemtanu, Rafael Moró, Manon Galí i Clemens de Forceville en aquest Allegretto.

Un passeig pels camps anglesos amb Gerald Finzi i la seva cançó Let Me Enjoy the Earth, un passeig però força melancòlic en què el poeta demanava que li deixessin gaudir de la terra, si més no, ja que el seu amor no era correspost. La versió, doncs, molt recent, amb Nick Pritchard i Ian Tyndale, que acaben de publicar un disc justament dedicat al repertori líric de Finzi. I abans d'entrar a la nostra conversa d'avui, doncs una mica més de música. Sentirem un fragment del doble concert de Johannes Brahms per violí i violoncel. Per tant, un viatge als anys finals del segle XIX i una partitura que no sé si dir sorprèn, perquè el llistó de Brahms doncs, sempre és alt, però com sempre, carregada d'intensitat, idees originals, i on sempre és un plaer tornar. Ens quedarem doncs, amb el Vivace non troppo, el seu tercer moviment, en la versió que en van fer Anne-Sophie Mutter i Pablo Fernández, dues autèntiques bèsties dels seus instruments, amb la Filarmònica Txeca i la direcció de Manfred Honeck.

0: Doncs així acaba el doble concert de Johannes Brahms en aquesta versió que hem recuperat avui, la de Pablo Fernández i Anne-Sophie Mutter amb la Filarmònica Txeca i la direcció de Manfred Honeck, que és la peça que dona pas a la nostra conversa.
1: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.
2: Avui, a Tots els matins del món, conversem amb Helena Neira, gallega, tot i que ja fa més de 20 anys que viu a Barcelona, una de les veus habituals quan parlem de plataformes i transformació digital. Des del 2011 és professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i, des del 2016, investigadora del grup GAME, grup d'investigació en aprenentatges, mitjans i entreteniment. Bon dia i benvinguda, Helena.
3: Què tal? Bon dia. Moltes gràcies.
2: A veure, has treballat pràcticament en tots els sectors que han patit una gran disrupció tecnològica. Després d'haver passat per la premsa, les revistes, els llibres, la televisió, el cinema, qui diries que ho ha portat més bé? Qui diries que ha portat més bé el canvi o l'adaptació?
3: Jo et diria que gairebé ningú, eh? No ho sé... Iré canviant del català a castellà.
2: Sí, tranquil·la, tranquil·la.
0: Ens sembla perfecta.
3: Mi cerebro va pensar, igual se me cuela algo en gallego, mi cerebro va pensando, mi cerebro es muy poco lineal. Yo creo que el gran problema es que no... Ahora mismo en ningún sector de los medios hay una transformación completa. Es decir, no tenemos un punto de partida y un punto de destino. Desde que llegó Internet lo que tenemos es una transición constante. Y yo creo que eso, más que en el propio medio en sí, lo que ha provocado es una gran necesidad de adaptación por parte de los trabajadores. Probablemente

0: Catalunya Música. Grans batutes, grans emocions.
1: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
0: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
1: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
0: Entrades a auditori.cat.
2: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
3: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
2: I aquesta setmana...

0: Primer programa de la temporada. El violí vermell, la banda sonora d'allò que el vent s'endugué, de Max Steiner.
1: El violí vermell.
2: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.
3: Passen 4 minutets d'un quart d'11 del matí i per continuar doncs, fem retornar la vitalitat a la nostra selecció. Tenim a punt una mostra de la gran música simfònica del XIX, com és el final de la 8a Sinfonia d'Antonín Dvořák. Que sí, que la 9a ens agrada molt, però la 8a no l'oblidem. Sentim doncs l'Allegro Manon Troppo, l'últim moviment, dirigit per Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Los Angeles.

l'estima inacabable d'Antonín Dvořák per Bohèmia, per la seva cultura, pels seus sons tradicionals, doncs es combinen amb l'herència clàssica i de manera invariable el resultat és impecable. Aquest era el final de la seva 8a sinfonia, l'Allegro Manon Troppo. Sons expansius i oberts a què aquí donaven forma els integrants de la Filarmònica de Los Angeles, dirigits per Gustavo Dudamel. I per acabar de deixar anar tota la tensió i tornar a la calma, donem pas a Mozart i a l'Adagio, el moviment lent de la seva gran partida. El sentim en la versió de l'Orquestra de Cambra Orfeus.

El pianista francès Alexandre Tarot acaba de publicar disc que es titula Memoir i presenta una selecció molt lligada a la seva biografia i a la seva trajectòria artística, amb peces com aquesta, Suple, del recull Primavera de Darius Milhaud, amb les seves combinacions sorprenents i fins i tot incòmodes. Ampliem ara una mica el planter i cedim l'espai al quartet de corda Solemn, que interpreta una peça contemporània, In the Quiet We Rose, tardor a París, 1918. Una vocació sonora i contemplativa dels darrers mesos de la Primera Guerra Mundial, escrita per Michael Price.

0: Música contemporània, ben recent, aquesta peça de Michael Price. I nosaltres que donem la benvinguda a en Jofre Verdulet. Bon dia, Jofre.
1: Què tal, com esteu?
2: Bon dia.
0: Doncs molt bé, encara en aquesta darrera secció del programa d'avui, per tant, entrem al món del retrat que ens proposes. No hem revelat qui serà el nostre protagonista.
1: Perfecte.
0: Et deixem que siguis tu qui ens condueixis.
1: Va, som-hi. Molt bé, començarem, com sabeu, amb la meva pregunta de cada

0: El nostre amic Modest neix l'any 1839 a Karevo, Rússia. Era fill d'un terratinent, gran amant de la música, i va ser la mare, de fet, qui li va fer les primeres classes de piano. El nen tenia tanta capacitat que amb 7 anys ja tocava peces de Liszt.
1: Ostres!
0: Imagina't, eh? De l'època de la seva infància, també hem de destacar la figura de la seva dida, una dona que sovint li explicava contes populars russos. I per què és important això? Doncs perquè Mussorgsky faria servir aquest imaginari del món de la fantasia en algunes de les seves composicions.
1: Però escolta, Jofre, el pare, pel que sembla, no tenia previst, no?, que el nen estudiés música.
0: Ah, exacte, això passa a vegades, eh? El nen té molt talent, però els pares tenen altres idees. De fet, quan Modest tenia només 10 anys, el pare els apunta tant a ell com al seu germà a l'escola de Sant Pere i Sant Pau de Sant Petersburg perquè hi facin la carrera militar.
1: Oh, més o menys el mateix?
0: Sí, no, tant, t'ho diràs. Vaja, que allà entre tancs i escopetes, Modest no va deixar de pensar en la música, això és important, eh? De fet, allà és on va crear la seva primera peça, una polca, de data de l'any 1852, als seus 13 anys, i la va dedicar als seus companys d'escola. Veus que bé?
2: Està bé,
0: mira, he fet
2: quin
0: això.
2: Detall.
0: Ah, ho he dedicat...
2: Tot un detall, no?
0: Sí, jo dedico només les sardanes, és una cosa que tinc. Quan faig una sardana sempre la dedico.
1: És bonic, això.
0: Polques no he escrit mai, encara.
1: Encara, això mateix.
2: Ja, tot arribarà.
0: Tot arribarà, potser, un dia. En fi, passen els anys, i ens plantem a quan ell en té 19, que és quan va conèixer Balàkirev, i això li va canviar la vida. Aviat parlarem d'aquest compositor, eh? Recordem el nom aquest, Balàkirev.
1: Sí.
0: La qüestió és que Mussorgsky va deixar el servei militar per dedicar-se exclusivament a la música. Aleshores, Mussorgsky va haver de buscar una manera de guanyar-se la vida. Per què? Doncs perquè passa de ser un jove oficial aristocràtic, ben vestit, amb un futur assegurat, a convertir-se en un compositor que viu dificultats econòmiques i treballa com a funcionari. Tot plegat per perseguir el seu somni, que era ser compositor.
2: Sí, perquè això és important. D'entrada ja no era un compositor que visqués de la música.
0: Exacte.
2: Una cosa és el desig.
0: Això. Durant bona part de la seva vida adulta va ser literalment un funcionari que componia quan podia. A més, la família, que recordem que venien de l'aristocràcia, va perdre bona part de les seves rendes i Mussorgsky va deixar de disposar de la comoditat econòmica pròpia d'un aristòcrata rural. Amb els anys, la seva feina administrativa es va convertir en una necessitat. I arribem ara en un dels episodis més importants de la seva vida, la creació del grup dels 5. El grup va néixer de manera espontània entorn de la figura de Mili Balàkirev, que és el que hem citat abans, un compositor conegut, entre altres coses, per aquesta peça.

0: Bueno, hi ha hagut riures a l'estudi.
1: Què passa aquí? Aquí què està passant? Va.
0: Però la coneixia o no, aquesta peça? Segur que existia. És gros, eh? Hòstia, Déu-n'hi-do, eh?
1: És una... Explica per què, d'on ve.
0: D'on ve
1: què?
0: Això? Sí, sí, aquesta cita, cita literal de l'himne d'Espanya. Això es tracta de l'obertura sobre un tema militar espanyol, si ja t'ho juro.
1: Clar.
0: Sí, sí. I per què, no? Per què, us deu estar preguntant? Per què Balàquirev hauria de voler escriure una obertura sobre l'himne d'Espanya, justament? Doncs mira, això és culpa de Glinka, resulta. Glinka havia viatjat a Espanya uns anys abans i havia recopilat melodies pròpies del territori. Eh? Uh-huh. Quan Balàquirev arriba a Sant Petersburg, Glinka es converteix en una mena de mentor seu i, entre altres coses, doncs, li fa arribar aquestes melodies espanyoles. I és aleshores, cap allà l'any 56, quan a un jove Balàquirev li sembla bona idea doncs, compondre una obertura fent servir aquests temes.
1: Clar, sí, clar. Sí. I és que hi havia com una fascinació per tot aquest exotisme. Clar, sí. Des d'allà, això des era com molt exòtic.
0: Ostres, temes espanyols, no? Va, som-hi, fem, sí, una, sí. Fem una obertura, va.
1: I mira, clar, d'alguna manera la proposta doncs, encaixa, no?, amb la idea fundacional d'aquest grup dels cinc.
0: Això mateix, perquè en aquell moment a Rússia hi havia aquests joves intel·lectuals, no?, que creien que s'estava com imitant massa musicalment el que passava a Alemanya o a França i que calia apostar per crear música russa pròpia, basada en el seu propi folklore, la història, però sobretot no es tractava simplement de posar melodies russes dins una forma de compondre alemanya, sinó, com en aquest cas fa Balàquirev, agafar melodies que podien ser foranes, però musicar-les a la manera russa.
1: Que
0: no?

0: soni molt rus.
1: Que soni molt rus. El que volien era això, trobar un llenguatge musical genuïnament rus, no? I aquí hi ha una cosa important, que és que Balakirev pràcticament no té formació acadèmica convencional. De fet, és un músic autodidacta, diríem, amb un talent enorme, això sí, i una personalitat també molt dominant. I aleshores, Balakirev coneix a César Cui, que és el que serà el segon membre del grup dels cinc, un altre compositor també autodidacta, i junts doncs, començaran a estudiar els grans noms de la història de la música, sobretot de la mà de Glinka, que era el que els havia donat les partitures d'aquestes dels temes espanyols.
2: I el tercer que hi va entrar va ser Mussorgsky.
1: Ah, exacte, ja tenim el nostre amic aquí, que l'hem deixat abans aparcat, als seus 19 anys, recordeu?
0: Sí.
1: Doncs, com dèiem, té 19 anys, i com els altres dos, encara no és un compositor, diríem, professional. De fet, cap dels cinc, del grup dels cinc, a l'inici té una trajectòria ni una formació destacables. Inicialment, Balakirev li fa de guia, però amb el temps Mussorgsky, que serà el membre del grup que més lluny portarà la idea de trencar amb els esquemes de la música occidental, cosa que també acabarà tenint conseqüències, eh? Però no fem spoilers encara.
0: Encara no
1: som aquí. Bé, més tard s'afegiran al grup un Rimsky-Korsakov de només 17 anys, vale? I un Alexander Borodin, que aleshores era bàsicament químic. Aquesta última incorporació es produeix l'any 62. I ja els tenim. Són cinc joves intel·lectuals reunits al voltant d'una idea estètica comuna. L'any 67, el crític i propagandista Vladimir Stasov es refereix a ells com el petit però poderós grapat de músics russos. Amb el temps, doncs, el cinc serà...
0: Allò era molt llarg, no?
1: Sí, anem a escurçar. Petit però poderós grapat de músics russos. Massa llarg. Els direm el cinc. Més ràpid, perfecte. A més, també hi havia els francesos, els sis, no?
2: Sí.
1: Ai, per cert, hem de destacar també els catalans, el grup dels vuit, que me'ls estimo molt.
0: Això, que
1: van fer només un sol concert, però mítics, el grup dels vuit. Toldrà, Montpou, l'Amo de Grignon, bueno, uns
2: grans. Uns
1: grans. Bé, de fet, Rimsky-Korsakov a vegades no es referia al mateix grup com als grups dels cincs, sinó simplement com el cercle de Balakirev, fet que demostra l'enorme influència del pioner sobre els altres quatre. No?
0: I el seu moment àlgid va ser finals, no?, de la dècada dels 60.
1: Exacte, però aleshores ja apareixen les primeres tensions. Això passa, eh?, quan un grup es crea al principi tot molt bé, tal, llavors comencen...
2: És que és difícil, és difícil.
1: Arriba l'èxit i arriben les patacades. No? Balakirev és molt controlador amb les obres dels altres perquè té molt clara la idea estètica i tendeix a jutjar especialment el nostre amic Mussorgsky. El nostre protagonista és el més radical dels cinc. Vol que la música soni com una parla, com la parla russa, i que les obres siguin dramàticament realistes i que no estiguin sotmeses a les convencions italianes o alemanyes. Però Balakirev també vol controlar aquest desenvolupament. I llavors Mussorgsky doncs, cada vegada s'allunya més, també a nivell d'escriptura, i doncs, a Balakirev no sempre li sembla bé.
2: I hi ha un altre punt d'inflexió dins d'aquest grup, que és quan Rimsky-Korsakov decideix estudiar composició.
1: Sí, això és bastant gros, perquè clar, ell havia estat autodidacte fins aleshores, però arriba un moment que diu, ostres, em falta formació tècnica. I per tant acaba arribant a la conclusió que, tot i tenir un plantejament atractiu i revolucionari, els cinc s'havien equivocat en una cosa. No n'hi havia prou amb rebutjar l'academicisme. Calia també dominar la tècnica per tenir credibilitat artística.
2: Sembla molt bé.
1: De fet, sembla molt bé.
0: És molt d'Ester, això.
1: Aquí l'Ester està amb Tim a Rimsky-Korsakov. Perfecte. Hòstia, jo soc molt Tim Mussorgsky, però bueno, ja t'entenc. Sí, sí. De fet, Rimsky-Korsakov, el rebel Rimsky-Korsakov, acabarà convertint-se ni més ni menys que en professor del Conservatori de Sant Petersburg. I això, doncs, esclar, l'acaba distanciant ideològicament de Balakirev. Podríem dir que el Conservatori de Sant Petersburg és com la Yoko, no?, del grup dels cinc, una mica, no? Amb el temps serà professor de figures importants posteriors com Stravinsky o Prokofiev.
0: I escolta, Borodin, on el tenim?
1: Borodin, sí, fa temps que no en parlem, de Borodin. Ell continuava sent químic, això és fort. En aquell temps, però, escriu alguna de les seves millors obres i més conegudes, com El príncep Igor, preciosa. Però, esclar, va un ritme lent, perquè l'home doncs, té una altra feina,
0: el
1: no?
0: Laboratori.
1: L'activitat científica clar. Ocupa la major part del seu dia a dia. I mentrestant, el pal de paller del grup, Balakirev, pateix una profunda crisi personal. De fet, l'any 69 és quan mor el seu pare i després té com diversos fracassos personals i entra en una etapa de depressió. Els anys 71 i 72 fins i tot desapareix de la vida pública i, per tant, els seus deixebles es troben de sobte sense líder.
2: Clar.
1: Anys més tard sí que Balakirev doncs, acabarà tornant, però ja...
0: Aquí ja sí que es va imposar la denominació del 5, perquè allò del cercle, el cercle de Balakirev tampoc.
1: Ja no hi era. Més tard sí que va tornar, però ell ja no era el mateix, i sobretot, com tu deies ara, Maria, els altres ja no el necessitaven.

0: Bé, no perdem de vista el nostre amic protagonista, però que l'any 69 comença a escriure la primera versió de l'òpera Boris Godunov, això que estem sentint, eh? De fet, una de les coses per les quals apostava clarament el grup dels 5 era l'òpera russa, i especialment ho feia Mussorgsky, que estava obsessionat amb el fet d'aconseguir que la música reproduís les inflexions naturals de la parla russa, eh? Com abans ja apuntàvem. Volia que els personatges parlessin musicalment en lloc de cantar melodies operístiques convencionals, alguna cosa que segurament s'atribuïa a l'òpera italiana i tal, no? Però la primera versió va ser rebutjada per la direcció dels teatres imperials. El teatre va al·legar la falta dels elements bàsics del gènere operístic. Sobretot una història d'amor, com Déu mana. I és que, de fet, no hi havia ni paper femení protagonista.
1: Caram.
0: Clar, això passa. Tu, quan vols fer una cosa nova i algú la rep, no, falta això, bueno, clar, perquè és
1: clar,
0: nou.
1: Perquè, clar,
0: perquè és nou.
2: Seria el mateix
0: de
2: sempre.
0: Nou. Clar, clar. En fi, el compositor va revisar l'obra i en va presentar una altra versió l'any 64. D'aquesta òpera, convé destacar que el cor, que encarna el poble rus, té un gran protagonisme. Això és potent simbòlicament, ja que el mateix Mussorgsky, que havia nascut en el si d'una família aristòcrata, ara apostava, doncs, per donar veu a la gent humil.
1: Mm-hmm, molt ben fet. I arribem a la seva gran obra. Parlem de la famosa visita a l'exposició Hartmann.
0: Sí, som-hi. Som-hi. Això passa l'any 74. Mussorgsky visita l'exposició de Víctor Hartmann a Sant Petersburg. Hartmann era arquitecte, pintor, dibuixant, vaja, un artista polifacètic, eh? I amb Mussorgsky, doncs, s'havien conegut un temps abans i havien connectat de seguida. Compartien aquesta idea de la identitat pròpia que havia de tenir l'art rus. Hartmann havia mort de manera sobtada l'any anterior, el 73, i això va trasbalsar profundament Mussorgsky, que va perdre un amic íntim. De fet, va quedar tan impressionat d'aquella visita que va compondre, com sabem, una obra sobre aquesta experiència, eh? La famosa Quadres d'una exposició, que va acabar, per cert, només 6 setmanes, l'original, que és per piano, eh? De l'exposició destaca especialment a la Porta de Kiev, que és un quadre que inspira el final de l'obra, que era un projecte arquitectònic de Hartmann que, atenció, no es va arribar mai a fer realitat. Per tant, Mussorgsky va transformar en música una arquitectura del seu amic que només existia sobre paper.

0: Bé, els anys posteriors, la seva situació econòmica va anar empitjorant encara més, i això el va empènyer a la part més fosca de la seva biografia, la relació amb l'alcohol. Va anar augmentant el consum, cosa que va afavorir el seu deteriorament físic i professional. Després, fins i tot de patir un delirium tremens, Mussorgsky, pobret, va morir amb només 42 anys.
1: Ai, i la seva mort el 1881 simbolitza d'alguna manera el final d'una etapa.
0: Sí, no? De fet, aleshores el grup dels 5 ja és dissolt a la pràctica, eh? No hi va haver un final rotllo, s'acaba el grup.
2: Però 5, 4, 3, 2...
0: No hi va ser. Des de 5. Temps més tard, un Rimsky-Korsakov ja consagrat en l'academicisme revisa alguna de les obres de Mussorgsky. Ho fa amb bona voluntat, no?, per adaptar-les als criteris harmònics i formals més convencionals. Suposo que l'Esteri estarà d'acord amb
3: I
0: això.
3: I tant, completament, 100%.
0: Però, clar, això va generar un debat posterior, evidentment, també, perquè l'obra ja era una, ja existia, no? Mm-hmm. Perquè ha de venir Rimsky-Korsakov a fer-la,
1: a
0: posar-la bé, no?
1: Bé,
0: què passa? Que aquest Mussorgsky corregit per Rimsky serà el Mussorgsky que durant dècades coneixerà el gran públic. Mm-hmm. Però avui, doncs, sabem que aquelles imperfeccions que detectava Rimsky-Korsakov eren precisament part del llenguatge revolucionari de Mussorgsky.
1: Mm-hmm.
0: Bé, un músic especial, autodidacte, i que va apostar pel camí incert de la música, tot i tenir pràcticament la vida solucionada d'entrada, i que és clau per entendre l'evolució de la història musical del seu país. Modest Mussorgsky. Aquest és el seu retrat.

0: Doncs això és la nit a la muntanya pelada i Jofre, déu-n'hi-do, quina secció interessant i com sempre, bueno, bé, molt teva, al final, molt, que hem de dir. Amb aquest petit ensurt,
1: el teu estil.
2: Sí, una mica reverent, a vegades.
0: Amb aquest petit ensurt que hem tingut amb l'obra de Bala Quiresa.
2: Sí, pam, què passa?
0: Però si és l'octubre, què està passant? Que sona la ràdio, eh?
1: Precisament l'1 d'octubre, no?
2: Això és quina punteria.
0: Doncs sí, sí. Això mateix. Doncs nosaltres arribem avui al final del programa amb la música de Mussorgsky, amb qui em acompanya en Jofre Bardolet, i demà hi tornarem a partir de les 8.
1: Doncs sí, amb les seccions de la Dolors Boatella i l'Amat Baró, serà per tant un dia molt literari, literari amb música, evidentment, i l'entrevista que arribarà a la segona hora, com sempre, amb Rubén Ramos Nogueira, parlarem d'una cosa molt interessant sobre el tempo.
0: El tempo i un musical. Corrent que interpreta les obres a la meitat del tempo que estem acostumats. A motius històrics.
1: Ho sabies, això, Jofre?
2: No, que dir,
1: Berna. Doncs escolta'ns demà.
2: Demà escoltaré, va.
0: Que vagi molt bé, adéu.
3: Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí a Catalunya Música connectarem amb l'Auditori per oferir-vos la primera transmissió del concert matinal de la temporada de l'OBC 2026-2027. A partir de les 11 podrem sentir l'actuació del pianista Jan Liszewski i l'OBC dirigits per Ludovic Morlo. Interpretaran el Concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard, el Concert per a piano i orquestra número 2 de Frédéric Chopin i la Setena Sinfonia de Ludwig van Beethoven. Seguiu la primera transmissió d'enguany del concert matinal de l'OBC aquest diumenge a partir de les 11 del matí, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins al Centre Històric de Vilnius, capital de Lituània, per sentir el concert que va fer l'Orquestra Simfònica Nacional Lituana l'abril del 2025, un concert sota la direcció del violoncel·liste nascut a Vilnius l'any 1946, David Geringas. En aquest concert n'hi haurà de música per a violoncel, el concert d'Elgar, que interpretarà el francès d'origen xinès Stanislas Kim. Començarem, però, amb música del lituà Vytautas Laurusas, nascut l'any 1930 i que l'any 2000 va escriure la Simfonia de Pregàries. Després vindrà Elgar i aquella última obra gran que va compondre abans dels anys de silenci en què va passar els últims anys de la seva vida. Aquest concert és de l'any 1918 i, finalment, el concert s'acabarà amb la Simfonia número 3 de Mendelssohn, la Simfonia escocesa, opus 56. És el contingut

d'aquest concert d'avui una gravació de la Ràdio Televisió de Lituània que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb un compositor que a nosaltres ens és pràcticament desconegut. És el compositor lituà nascut l'any 1930, Vytautas Laurusas. Va morir l'abril del 2019. Va ser compositor, va ser pedagog i es va dedicar també a la política i va ser líder del partit lituà. Doncs de Vytautas Laurusas, que és aquest compositor que l'any 2000 va escriure la Sinfonia de Pregàries, ara ens sentirem aquesta obra que va escriure quan tenia 70 anys, gairebé 20 minuts de música. És com comença aquest concert d'avui, amb la Sinfonia de Pregàries de Vytautas Laurusas, que ara hi interpreta l'Orquestra Simfònica Nacional de Lituània sota la direcció de David Geringas.

Amb l'enregistrament que us oferim avui, som a Vilnius, estem sentint l'Orquestra Simfònica Nacional de Lituània i la dirigeix el violoncel·lista i director, també lituà, David Geringas. Per començar, han interpretat música del compositor de Lituània, nascut l'any 1930, Vytautas Laurusas. Va morir el 2019 i als 70 anys, l'any 2000, va compondre la sinfonia amb què hem començat, aquesta sinfonia de pregàries, aquesta primera obra del concert d'avui. La cara ens porta cap a la figura d'Eduard Elgar, que amb autors com Stravinsky o Bartók, Nielsen o Berg, Sibelius o Prokofiev o Ravel ens situen en plena Primera Guerra Mundial, 4 anys, del 1914 al 18, en què s'esmicolaia un vell món i es va reestructurar la geografia europea perquè, sense anar més lluny, van deixar d'existir 4 grans imperis, l'austro-hongarès, l'alemany, l'otomà i el rus, i van aparèixer estats nous com Txecoslovàquia, Iugoslàvia o Finlàndia. El sofriment d'aquells anys va ser espantós i la guerra es va endur la vida i les il·lusions de moltíssima gent. I com a resposta a la guerra del 14, Elgar va escriure tot de peces patriòtiques, com ara l'Esperit d'Anglaterra, i cap a finals del conflicte, absolutament decebut,

per les dimensions que havia agafat la guerra, es va refugiar al sud d'Anglaterra. Allí va fer obres de cambra molt austeres, com per exemple la sonata per a violí i piano opus 82 i el quartet de corda opus 83, i a finals del 1918 va compondre el concert per a violoncel, l'última gran obra acabada abans del silenci pràcticament total en què va viure durant els últims 15 anys de la seva vida Edward Elgar. Va morir l'any 1934. Doncs ara, de moment, sentirem l'Elgar conscient que la Primera Guerra Mundial havia canviat la fesomia del món i de l'Anglaterra que ell coneixia. L'Elgar conscient que el seu país ja no era ni el de la reina Victòria ni la del seu fill Eduard VII, en què ell havia crescut. El concert per a violoncel és com un símbol d'aquell trànsit de la història a través de l'experiència personal del compositor anglès, d'Eduard Elgar, autor d'aquest concert per a violoncel commovedor. És en mi menor, és l'opus 85, i ara l'interpreta Stanislas Kim amb l'Orquestra Simfònica Nacional de Lituània sota la direcció del violoncel·liste David Geringas.

Meravellós, aquest concert per a violoncel en mi menor opus 85 d'Edward Elgar, una obra de l'any 1918, una obra de quan Elgar tenia 61 anys i havia viscut amb dolor i amb una profunda decepció els estralls de la Primera Guerra Mundial. D'aquí en va sorgir aquesta obra elegíaca, l'última gran obra d'Edward Elgar, que va morir l'any 1934, però que no va compondre pràcticament res més. Va passar aquells últims anys de la seva

vida en un silenci gairebé total. Ara, per tant, hem sentit l'última gran obra d'Elgar, aquest concert per a violoncel en la versió del violoncel·lista francès Stanislas Kim. Ha estat durant 4 temporades el violoncel·lista de l'Orquestra i Cor de la Comunitat de Madrid i actualment és el violoncel·lista de la Simfònica de Berna. Avui l'hem sentit amb l'Orquestra Simfònica Nacional de Lituània sota la direcció del violoncel·lista lituà nascut l'any 1946, David Geringas. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui, aquest concert que ara ens ha situat en aquest moment en què Eduard Elgar fa com tot un homenatge o tot un comiat a la vida que ell havia conegut. Ell havia nascut durant el regnat de la reina Victòria, es va donar a conèixer durant el regnat del seu fill Eduard VII i va morir l'any 1934 mentre regnaia Jordi V, el rebesavi de l'actual rei Carles III d'Anglaterra. Era un moment en què la Primera Guerra Mundial havia canviat tot aquell vell món conegut per Eduard Elgar. L'autor d'aquesta obra central del concert d'avui, un concert que ara continua amb música de l'alemany Mendelssohn, però que també lliga amb aquest passat d'Eduard Elgar. La reina Victòria ara els posarà en relació, ara ho veurem. Perquè Mendelssohn va fer tot d'esbossos l'any 1829, als 20 anys, durant un viatge a Escòcia. Eren esbossos que en aquell moment no es van convertir en una obra concreta, però a partir d'aquestes anotacions, al cap d'uns 10 anys, van prendre forma i es van convertir en la Simfonia Escocesa. És la tercera simfonia de Félix Mendelssohn, que volia recrear la boira i el misteri escocesos i deia que com més li semblava que ho aconseguia, més se li escapava de les mans aquesta obra. Wagner va acabar dient que aquesta simfonia número 3 de Mendelssohn només la podia haver escrit un paisatgista, Mendelssohn, que va fer dos bons retrats escocesos. Aquesta simfonia, inspirada en les terres altes d'Escòcia, els Highlands, que ja havien descrit Walter Scott o James Macpherson. I també havia fet l'obertura Les Hèbrides, que és l'extens arxipèlag a la costa oest d'Escòcia. Va fer aquella obertura que també es coneix com la Gruta de Fingal, que és una cova marina a l'illa d'Estafa, una cova molt i molt singular. Doncs la Simfonia Escocesa de Mendelssohn es va estrenar el març del 1842 a la Gewandhaus de Leipzig i al cap de res ja s'interpretava a Londres amb una jove reina Victòria de 23 anys entre el públic. Ella és la dona que va regnar a Anglaterra pràcticament tot el segle XIX, del 1837 al 1901. A ella, a la reina Victòria Mendelssohn, li va dedicar aquesta tercera simfonia. En la menor, l'opus 56, la simfonia escocesa que ara interpreta l'Orquestra Simfònica Nacional de Lituània sota la direcció de David Geringas.

0: Aquesta és la sinfonia escocesa de Félix Mendelssohn, la sinfonia número 3 en la menor, opus 56, escocesa perquè partix de tot d'esbossos que ja als 20 anys va fer durant un viatge a Escòcia. És una sinfonia que va reprendre al cap d'uns 10 anys i a partir d'aquell material antic en va néixer aquesta obra que evoca la boira i evoca els Highlands d'Escòcia, aquelles terres altes d'Escòcia, que també havien descobert escrit en literatura Walter Scott o James Macpherson. Aquesta sinfonia escocesa, Mendelssohn la va dedicar a la reina Victòria. Era una joveníssima reina de 23 anys l'any 1842, quan Mendelssohn a Londres li va dedicar aquesta obra. Aquesta sinfonia que avui hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica Nacional de Lituània dirigida pel violoncel·liste i director d'orquestra lituà David Geringas. Així és com s'acaba aquest concert que es va fer a Vilnius l'abril del 2025, un concert que ha començat amb música del lituà Vytautas Laurusas. Va néixer l'any 1930, va morir el 2019 i n'hem sentit l'obra de l'any 2000 titulada Sinfonia de Pregàries. Després, el violoncel·liste francès Stanislas Kim ha interpretat el concert per a violoncel en mi menor, l'opus 85 d'Eduard Elgar, la seva última gran obra escrita l'any 1918 sota l'impacte del que havia estat la Primera Guerra Mundial, i finalment aquest concert s'ha acabat amb la Sinfonia Escocesa de Félix Mendelssohn. Un concert esplèndid, el d'avui, una gravació de la ràdio-televisió de Lituània, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir música de cambra de Camille Saint-Saëns, la sonata per a clarinet i piano, en mi bemoll major, opus 167, que interpreten Josep Fuster, clarinet, i Isabel Hernández, piano.

Aquesta era la sonata per a clarinet i piano en mi bemoll major, opus 167 de Camille Saint-Saëns, la versió de Josep Fuster, clarinet, i Isabel Hernández, piano.

0: Grans batutes. Grans emocions.
1: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
0: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
1: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
0: Entrades a auditori.cat.
2: És un cas també molt, molt extraordinari, no gaire habitual al nostre país, perquè ell podem dir que va triomfar en vida. Enric Granados va viure el triomf i realment va acabar morint després del triomf màxim, com és poder estrenar

0: a Nova York, al Metropolitan, i tenir aquesta projecció a l'estranger. I ell aquí realment va ser molt estimat. Sí que és cert que al principi de la seva carrera, encara jove, va fer un intent d'anar a guanyar-se la vida al Conservatori de Madrid. I no va resultar, que no sabem què hauria pogut passar si en aquell moment, a finals del segle XIX, Granados hagués entrat a treballar a Madrid.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical.

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Aquesta setmana, Pedro, ho hem de reconèixer que no ens estem organitzant bé.
2: A veure, és el que passa quan vols parlar d'òpera.
1: És que hi ha moltes coses a comentar i el programa se'ns fa curt, per això ja estava pensant. Si volem parlar de Bizet, hem de fer com vam fer la temporada passada amb Wagner. Que dic, anem a parlar de Wagner i hem de dedicar-li 15 dies.
2: Que no, perfecte. Que jo no anava per aquí. També, però no anava per aquí. I és que aquesta setmana volem parlar de tres estrenes d'òperes que van succeir un 30 de setembre en tres segles de diferència.
1: Clar, la primera va ser La flauta màgica de Mozart, que es va estrenar un 30 de setembre del 1791, poc abans de la mort del compositor, que va morir, ja ho sabeu, només amb 35 anys, poc després de l'estrena. I la segona, que havia de protagonitzar el programa anterior, és la de Bizet, no?, dels Pescadors de Perles.
2: Mira, un altre compositor que va morir de manera sobtada i molt jove, eh?
1: Doncs sí, amb només 37 anys. Uh-huh. Tot i que, igual que Mozart, va demostrar que era un gran compositor ja de ben jove. Recordeu que amb 19 anys va guanyar el prestigiós Premi de Roma i això li va obrir les portes del teatre on s'estrenaria Els Pescadors de Perles.
2: Que sí. Veus? És que ja t'estàs enrotllant una altra vegada.
1: Però és per posar en context, contextualitzar.
2: Per posar en context que escoltin el programa anterior.
1: catmusica.cat/homesclàssics.
2: Exacte, va, que avui hem de saber de què va aquesta òpera, que té un parell de moments realment espectacularment bonics. Vinga, va, comencem.
0: La clàssica, de dilluns a divendres amb Els Homes Clàssics.

0: Al programa anterior ja us vam explicar que gràcies a guanyar el Premi de Composició de Roma, Bizet va poder fer-se càrrec de la composició de l'òpera Els pescadors de perles. I també us vam comentar les dificultats que va passar per arribar fins a arribar a assolir aquest moment. Però un cop ho va aconseguir, va haver de fer front a la composició d'una òpera ambientada en un país ben llunyà, com és l'illa de Ceilan, l'actual Sri Lanka.
1: Clar, és que l'exotisme estava de moda, als llibrets d'aquella època,
0: per
1: no?
0: Per això, anys més tard faria l'òpera Carmen, perquè també consideraven que era una òpera molt, molt exòtica. I parlant del llibret, aquest va ser escrit per Eugène Cormon i Michel Carré. Cormon va ser un autor molt prolífic, tant de llibrets com d'obres teatrals, sovint en col·laboració amb altres escriptors. Al llarg de la seva carrera va escriure, o coescriure, almenys 135 obres.
1: 135?
0: Entre 135, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Entre elles, doncs, una de les més exitoses va ser Les Dragons de Villar, amb música d'Aimé Maillard. Carré, que inicialment s'havia format com a pintor, havia treballat amb Jules Barbier a l'òpera Faust de Gounod, i també havia coescrit l'obra teatral Les Contes Fantàstics d'Hoffmann, que més tard serviria de base per al llibret de l'òpera Els Contes d'Hoffmann, de Jacques Offenbach.
1: Déu-n'hi-do. Quins noms!
0: I tant!
1: Déu-n'hi-do, sí, sí. Abans dels Pescadors de Perles, Cormon i Carré ja havien escrit junts un altre llibret sobre un tema similar, Els Pescadors de Catan, estrenat l'any 1860. Inicialment havien pensat ambientar la nova història a Mèxic, però finalment van decidir situar-la a Ceilan.
0: Això també ens ve a dir que, al final, la història és com secundària, no? Vull dir, l'important és la trama que hi ha entre els personatges,
1: exacte,
0: siguin mexicans o indonesis.
1: O africans, o...
0: O de Mataró, no?
1: De Mataró. Sí, exacte, sí, sí. I això també ens mostra que no feia falta que la música sonés oriental. Clar, si podia ser de Mèxic o podia ser de Ceilan, és igual. Tot i que Bizet inclou passatges amb percussió i d'altres motius que per ells... doncs sí que podrien significar un cert exotisme,
0: Sí, en tot cas, un dels factors pels quals l'òpera no va tenir l'èxit esperat, almenys, és perquè en general la crítica coincidia a considerar que el llibret dels Pescadors de Perles era buit, de poca qualitat. L'argument feble i basat en coincidències poc creïbles com la del culleret de Leila, que tot seguit us explicarem, que és al final la clau de volta de tot plegat, aquest culleret.
1: Moltes vegades, Albert, passa, ho hem explicat aquí, que... realment els llibrets són surrealistes. Vull dir...
0: oh, sí.
1: I de sobte li va caure un llamp i hi va aparèixer una flor. Dius, a veure, un moment.
0: Vol dir, senyor, que això va així. Ja, ja. Però la música és preciosa.
1: No, en tant, sí, sí. A més, el text no aconsegueix donar profunditat als personatges, que resulten doncs, convencionals i poc desenvolupats. De fet, diversos estudiosos han qualificat el llibret de banal i poc original. Fins i tot, alguns crítics l'han situat entre els exemples més desafortunats del gènere.
0: També n'hi ha que exageren una mica,
1: diguem-ho
0: tot.
1: Una mica.
0: Els mateixos autors en reconeixien les limitacions, això sí que és veritat. Cormon va admetre més endavant que si haguessin estat plenament conscients del talent de Bizet com a compositor, haurien treballat el text amb més cura, que dius també. Quina barra que tens, col·lega.
1: Exacte.
0: Aquest tio és un compositor de segona, faig un llibret de qualsevol manera.
1: No, com que és un xavalet.
0: Clar.
1: No,
0: que... ai, home, si fos un compositor,
1: clar,
0: ja ens esmerarem més. De fet, Carré, per la seva banda, estava preocupat pel final de l'obra, que considerava dèbil, i va buscar repetidament maneres de millorar-lo. I segons alguns relats, el director del teatre, el Carvalho, va arribar a suggerir-li, mitja en broma, que cremés el llibret. Doncs bé, aquesta idea hauria inspirat el desenllaç final de l'òpera, que és... bé, fem un spoiler en tota regla, Les tendes dels pescadors cremen mentre Leila i Nadir aconsegueixen escapar.

0: Bizet no va rebre l'encàrrec de Carballo fins a l'abril de 1863 i l'estrena estava prevista per mitjans de setembre d'aquell mateix any. Això el va obligar a compondre amb rapidesa, però també amb una gran concentració i molta determinació. De fet, partia, però, d'alguns materials previs. Durant l'hivern anterior havia treballat amb una òpera titulada Ivan IV, que finalment no es va arribar a representar. I d'aquesta obra en va reutilitzar diversos fragments per als Pescadors de Perles, com el preludi i una part de l'àrea de Zurgà i un duet també del tercer acte.
1: Altres fragments també provenien d'altres obres anteriors, com el cor Brahma, Divin Brahma, deriva d'un Te Deum que havia estat rebutjat, i el cor Aixant, Aixant, Tancó, té l'origen al Don Procopio, aquesta obra que comentàvem que va fer a Roma, inspirada en Donizetti. També és probable que música d'una altra òpera inacabada, La Gusla de l'Emir, fos incorporada a la nova partitura, que Bizet va completar a principis d'agost. Per tant, mestre del reciclatge. També.
0: No, i a part aquella òpera que va eliminar ell mateix per poder estrenar aquesta. Per tant, si l'havia eliminat i sabia que no s'havia estrenat, doncs agafo...
1: La música és meva, no? Doncs aprofito.
0: Exacte. Durant el procés de creació, el llibret doncs, també va patir molts canvis, fins i tot quan l'obra ja estava en fase d'assajos. Per exemple, el cor L'Ombra de Sant es va afegir a petició de Bizet, mentre que altres fragments es van escurçar o eliminar per millorar el conjunt.

0: L'estrena, prevista inicialment per al tren pel 14... És que em sortia la inèrcia del 30, no? La prevista inicial era el 14 de setembre d'aquell 1863. Es va haver d'ajornar fins al dia 30 a causa de la malaltia de la soprano protagonista, Leontine de Mausen, que es va posar malalta i van haver de posposar.
1: Què dius, ara? Una soprano que es posi malalta?
0: No ha passat mai.
1: No
0: ha passat mai.
1: No m'ho puc creure, és increïble.
0: Que li diguin això als directors artístics o directores dels teatres d'òpera, la de refredats que han hagut de gestionar.
1: Exacte, exacte. Però fixa't, eh? Si s'hagués estrenat el 14 de setembre, no li haurien pogut dedicar al programa.
0: Clar, perquè no seria el dia 30.
1: Aquesta setmana és el dia 30.
0: Per tant, és una casualitat que s'estrenés el mateix dia que La flauta màgica. Mm. El públic de la primera representació al Teatre Líric de París va rebre l'obra amb entusiasme i va reclamar la presència de Bizet a l'escenari al final de la funció. L'escriptor Louis Gallet, que més endavant escriurà diversos llibrets per al compositor, el va descriure en aquell moment com una mica desconcertat, amb una abundant cabellera arrissada damunt d'un rostre rodó i encara força juvenil, il·luminat per uns ulls marrons vius i expressius.
1: És que era molt jove.
0: Era jovenet,
1: sí. És que era molt jove, sí, sí. Tot i la bona acollida del públic, la major part de la crítica, home, doncs no va ser tot favorable, eh? Molts crítics van atacar tant l'obra com el que consideraven una manca de modèstia per part de Bizet en aparèixer a l'escenari. O sigui, criden a l'autor, fan que pugi a l'escenari i els crítics diuen no pot ser que pugi a l'escenari.
0: Perquè haurien de pujar els crítics.
1: Exacte. És veritat, sí, sí. Fixa't, eh? Gustave Bertrand, a la revista Le Minestrel, opinava que aquest tipus d'exhibició només era acceptable en cas d'un èxit extraordinari i fins i tot aleshores preferia que el compositor fos gairebé obligat a sortir. Un altre crític va suggerir que les ovacions podrien haver estat organitzades per un grup d'amics de Bizet col·locats estratègicament entre el públic. La claca
0: sí,
1: de tota la vida.
0: Això és un ofici, a casa nostra. Sí, sí. En fi, els crítics a vegades el ridícul que fan, eh? Pel que fa a l'òpera, sí, no, vull dir, a vegades són els guardians de les essències, i t'adones que dius, la cosa és més, relaxem-nos una mica. Pel que fa a l'òpera en si, algunes crítiques van ser especialment dures, eh? El crític de Le Figaro va ironitzar dient que ni havia pescadors al llibret ni perles a la música.
1: Ostres!
0: Anem a la bava, eh?
1: Això és una crítica xunga, eh?
0: Podem anar més enllà, eh? També considerava que la partitura mostrava clarament la influència de l'escola de Wagner. Això ho deia negativament, eh? No ho deia com una cosa positiva.
1: És que per nosaltres seria, vamos,
0: una floreta. Clar, t'imagina que fas una obra a Pedro i et diuen, ostres, aquí es nota l'empremta wagneriana.
1: Jo, gràcies.
0: Oh, no, que bé.
1: No, però és veritat que hi ha molts temes que suggereixen certament leitmotivs, podrien semblar, i tal, cada vegada un personatge
0: sí,
1: són un tema,
0: sí,
1: i per
0: sí,
1: tant,
0: està clar.
1: És veritat que hi ha una influència.
0: I aquella època a França, tot el que feia olor a Wagner, li tenien una tirria terrible. Altres compositors la van comparar desfavorablement, amb les obres de francesos contemporanis com Gounod o Félicien David, tot i reconèixer, això sí, que hi havia talent enmig del que consideraven imitacions poc aconseguides.

0: I que bonic, per
1: favor. Aquest és un dels moments.
0: És el moment. El moment. És el moment de l'òpera.
1: Je crois en tant qu'encore.
0: Però només per aquesta àrea del tenor ja té el cel guanyat. I, a més, una interpretació com aquesta de Nicolai Guedda. Dius, Bizet, s'ha guanyat el que li paguessin per aquesta òpera, s'ho va guanyar només amb aquesta àrea i és suficient.
1: De totes maneres, Albert, abans deies que amb ell li deien, o sigui, el criticaven negativament dient-li que s'assemblava a Wagner, no?
0: Sí, i que també s'assemblava però malament a compositors francesos.
1: Exacte. No. Doncs no tothom era tan crític. Fixa't, el compositor Héctor Berlioz...
0: Home, Dio in terra.
1: No, per un wagnerià.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, de, sí, esclar. De
1: va destacar enmig d'aquest ambient hostil amb una valoració positiva. En el seu article al Jornal dels Debats va elogiar l'originalitat i la finor de la música, vam escoltant això. Sí. Com no pots dir que és fina la música, afirmant doncs això, que la partitura honorava Bizet. També alguns contemporanis seus van veure en aquesta obra un signe prometedor, el dramaturg Ludovic Alevi, i reconeixia qualitats molt destacades, i el jove compositor Emil Paladill doncs afirmava que superava el que molts compositors francesos consolidats eren capaços de fer en aquell moment.
0: A la seva primera etapa en cartell, Els pescadors de perles es va representar 18 vegades, alternant-se amb Les noces de Figaro de Mozart. L'òpera es va retirar el 23 de novembre d'aquell 1863 i, tot i que no va portar grans beneficis econòmics al teatre, sí que va servir, però, perquè guanyés Bizet al respecte d'altres compositors. El director del teatre va quedar satisfet suficientment com per demanar-li que acabés ràpidament l'òpera Ivan IV amb la intenció d'estrenar-la al Teatre Líric. Finalment, però, aquest projecte no es va materialitzar i l'obra no es va arribar a representar fins l'any 1946.
1: No, t'has equivocat. Vols dir 800.
0: No.
1: Després de 1946.
0: Fixa't,
1: Déu-n'hi-do,
0: Després de les primeres representacions, Els pescadors de perles no es va tornar a escenificar fins 11 anys després de la mort de Bizet. El 20 de març del 1886 es va presentar a Milà, però en versió italiana. O sigui, en lloc de «Je crois tant d'encore», deien «Mi pardo dir encore». I a partir d'aquí va començar a reaparèixer amb certa regularitat en diferents ciutats europees, en bona part també perquè va incorporar aquesta àrea Caruso en el seu repertori i la cantava als concerts.
1: No, i a part és veritat que sovint es feia servir aquesta versió italiana, i aquestes reposicions van coincidir precisament amb el creixent èxit de Carmen.
0: Clar.
1: En aquest context es van publicar diverses versions de la partitura, amb canvis importants respecte a l'original. Un dels més destacats era el final, modificat precisament per fer-lo més espectacular i dramàtic, amb un estil que recordava més a les grans òperes de Meyerbeer. Aquesta nova versió incloïa fins i tot un trio, afegit pel compositor Benjamin Godard. Durant gairebé un segle, aquestes versions alterades van ser les que es van interpretar habitualment.
0: I això és un problema a nivell, podríem dir, editorial dels teatres, quan han de decidir, va, farem Els pescadors de perles, però quina versió és la que hem de fer? Quina és la que toca fer? De fet, Pedro, tu t'hi vas trobar quan vas estar assistint musicalment al mestre Yves Abel, la darrera vegada que es van fer Els pescadors de perles al Liceu, que deu fer ja uns 10 anyets, no? Si no, no. Fa, deu fer...

0: No, no, això va ser el 19, l'any 19, 19.
1: Doncs fa 7 anyets.
0: 19, sí, l'any 19.
1: Doncs bé, aquest problema hi era, no?, el de decidir quina edició era la que s'utilitzaria per aquelles representacions.
0: Sí, sí, sí. Recordo que quan em van encarregar el projecte de fer director assistent, jo no coneixia a fons l'òpera, i vaig trobar una partitura que no tenia res a veure amb la que finalment vam fer. I és que aquesta òpera, doncs com dèiem, ha patit moltíssimes variacions i tothom s'hi ha atrevit a fer canvis.

0: L'òpera es va estrenar al Regne Unit el 22 d'abril del 1887 a la Royal Opera House de Londres, sota el títol, però, de Leila. No els Pescadors de Perles, sinó Leila. El paper de Nadir el va interpretar Paul Leri, que era, va ser baix el primer Don José a l'Òpera Carmen, també t'avisé. I la recepció de la crítica va ser més aviat freda. Alguns comentaristes trobaven que la música no encaixava amb l'ambient exòtic de l'obra. De fet, podia ser Mèxic o podia ser Indonèsia.
1: O Sevilla.
0: O Sevilla. I d'altres lamentaven aquesta manca d'inspiració. Tot i això, la producció es va repetir el 1889 davant de membres de la família reial britànica, encara que les opinions van seguir, doncs podem dir, sent desiguals.
1: El retorn de l'òpera a París va tenir lloc el 1889, aquest mateix any, però també en italià, amb un repartiment doncs, també destacat. Malgrat això, les crítiques no van millorar gaire respecte a les de l'estrena original. Alguns comentaristes atribuïen les mancances de l'obra precisament a la joventut de Bizet, mentre que d'altres consideraven que li faltava audàcia i originalitat. L'any 93, 1893, el director Carballo la va tornar a portar a escena, a l'Òpera Còmic, aquesta vegada en francès, iniciant així una relació més estable doncs, amb aquest teatre.
0: A partir d'aleshores, les representacions es van estrenant arreu d'Europa i també fora del continent. Per exemple, aquell mateix 1893 es va estrenar als Estats Units, a la ciutat de Filadèlfia, i poc després es va presentar, en aquest cas, en fragments, no sencera, a l'Òpera de Nova York. La primera representació completa en aquest teatre no seria, però, fins al 1916, amb un repartiment de grans figures com dèiem abans, el mateix Enrico Caruso.
1: Sí, de fet, aquesta producció va tenir moments especialment celebrats pel públic, com el duet del primer acte i l'ària G. Croix en Tendre en Car, la que hem escoltat abans, justament interpretada, com deia l'Albert, per Caruso, amb gran sensibilitat. La crítica també va elogiar la qualitat vocal dels intèrprets i la seva capacitat expressiva. Em fa pensar, Albert, que al final un bon intèrpret també millora l'obra, no? I llavors, clar, els crítics potser escolten la versió que realment tenia al cap el compositor.
0: Clar. No? O fins i tot millor que la que tenia el compositor al cap.
1: Exacte. Clar, tot i les dificultats inicials de recepció, l'òpera doncs, anava consolidant progressivament el seu lloc en el repertori.
0: I tot i que després de la Primera Guerra Mundial l'òpera va perdre popularitat, a partir dels anys 30 del segle XX va començar a recuperar interès i es va anar reintroduint progressivament als escenaris. Al llarg del segle XX, inicis del XXI, noves produccions, algunes més fidels a l'original de Bizet, van contribuir a consolidar-la de nou dins del repertori, especialment a Europa i més tard també als Estats Units. Avui dia, Els Pescadors de Perles es representa, podríem dir, amb certa regularitat en diversos teatres d'arreu del món.

0: A veure, ho sento, però és que ens ha tornat a passar.
1: Mira, és que jo volia entrar en l'argument de l'òpera i parlar de la música, però és que, clar, tot el context és important també per entendre com va viure aquestes estrenes al mateix Bizet i com es van viure després de la mort de Bizet, En tot cas, parlem una mica de la música i després anem de cap a l'argument?
0: Em sembla perfecte. Mira, de fet, jo crec que musicalment és més interessant, que no pas per la part de l'argument. L'òpera comença amb un breu preludi, que podíem escoltar el programa anterior, que anticipa l'aparició de Leila, seguit d'un cor inicial animat i amb ritmes vius. Al primer acte destaquen doncs, aquesta ària de Nadir i sobretot el famós duet dels pescadors, que és el tema musical principal, associat a l'amistat entre els dos protagonistes i es repeteix doncs, al llarg de l'obra. Bizet demostra habilitat per crear melodies expressives amb recursos senzills, com es veu precisament amb el tractament musical de Leila o amb la famosíssima ària Je crois entendre en cor que escoltàvem abans.
1: Exacte. Al segon acte, la música combina moments íntims amb efectes sonors originals, com els cors de festa fora d'escena i acompanyaments delicats. Leila té un paper destacat amb la seva cavatina, mentre que al final de l'acte mostra la capacitat creixent de Bizet per anar construint aquesta tensió dramàtica tan pròpia de les seves obres.
0: El tercer acte és més breu i presenta alguns moments doncs, intensos, però en general es considera menys potent musicalment. Tot i això, recupera el tema de l'amistat de l'escena final, donant unitat a l'obra. En conjunt, Els pescadors de perles és una òpera representativa de l'estil líric francès amb una música rica, expressiva i amb tocs doncs, exòtics, com no pot ser d'una altra manera, encara que en el seu moment doncs, alguns crítics la van considerar massa carregada o irregular, avui es reconeix que conté doncs, moments inspirats i indicis de gran talent que Bizet desenvoluparia més endavant.

0: obeir ser GLB, eh? Obeiu-me, jo,
1: que sí.
0: És el que jo vull.
1: Clar, jo també voldria, però no em passa.
0: Aquí no t'obeïm ningú.
1: No, no, ja.
0: Escolta, ara entrem una miqueta en l'argument, sí. Perquè m'ha anat anomenant per sobre els personatges com Leila o Nadir, però vinga, va, qui són?
1: L'argument no es pot sonar d'una altra òpera, eh? Ben
0: sí,
1: bé. Ja l'hem escoltat en altres òperes, aquest argument. L'òpera explica la història de dos amics, Nadir i Zurga, els dos són pescadors de perles, d'aquí el títol de l'òpera, que en el passat van renunciar a l'amor per la mateixa dona per preservar la seva amistat. Van preferir l'amistat a la rivalitat per assolir l'amor amb una dona en concret. En el primer acte, aquests dos personatges es retroben i renoven aquest jurament, sense saber que la sacerdotessa Leila, que arriba per protegir els pescadors amb les seves pregàries, és precisament aquella dona.
0: Ja tenim un problema general.
1: Clar, és que si no s'és discret, tres és multitud. El segon acte es descobreix que Leila i Nadir encara s'estimen i que es troben en secret, trencant els vots de castedat d'ella. Quan són descoberts, Zurga, ara líder dels pescadors, primer dubta, però finalment, dominat per la gelosia en reconèixer Leila, condemna els dos enamorats a la mort.
0: A més, és un conflicte ben operístic que segur que acabarà fatal, com totes les òperes, eh?
1: Sí i no. Ah, no? I és que, a diferència de moltes altres òperes, podríem dir que aquesta acaba relativament bé. Mm. El tercer acte, Zurga es penedeix de la seva decisió, tot i que encara lluita contra els seus sentiments, acaba provocant doncs, un incendi per distreure els pescadors i permetre la fugida de Nadir Leila. Abans de deixar-los marxar, explica que Leila li havia salvat la vida quan era petit i ho pot demostrar amb un collaret que apareix en aquell moment.
0: De casualitat, sí. No? Que dius, ostres,
1: finalment, Zurga queda sol, assumint les conseqüències del seu acte, mentre que els enamorats escapen junts. Per tant, bé, pels enamorats, Zurga no, que acaba condemnat, clar.
0: No, però en tot cas, per ells és un final feliç que, escolta'm, podríem escoltar l'audició.
1: Doncs som-hi.
2: Si Mozart, Bizet i Gershwin van estrenar una òpera un 30 de setembre, alguna cosa especial deu tenir aquest dia. Tres estrenes de setembre amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
1: Doncs arribem al moment de l'audició i, com us dèiem, us proposem escoltar el final de l'òpera Els pescadors de perles, de Georges Bizet, i ho farem a la mateixa versió del programa anterior, la del cor i l'orquestra del Teatre Nacional de l'Òpera Comique,

0: de París, dirigits per Pierre Narveau, amb, entre d'altres, Nicolette Gueda i Jeanine Michaud en els rols protagonistes.
1: Escoltarem el final del segon acte, que ara estava sonant de fons, i tot el tercer acte sencer. Som-hi.

0: Cada dia aprenem alguna cosa amb els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Acabem d'escoltar el final de l'òpera Els pescadors de perles de Bizet en la versió del cor i l'orquestra del Teatre Nacional de l'Òpera Comique de París, dirigits per Pierre Darvaux, amb, entre d'altres, Nicolai Guedda i Jeanine Michaud en els rols protagonistes.
2: Nosaltres marxem, però tornem demà a l'una al migdia aquí a Catalunya Música, encara amb una tercera òpera que es va estrenar un 30 de setembre. Sabeu quin és?
1: No.
2: Doncs us ho expliquem. Home, tu ho hauries de saber, Albert, eh?
1: Tinc una idea aproximada.
2: Però, home, us ho expliquem al proper programa, va.
1: Víctor Villar, el control tècnic, el Cardús a la producció. Gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu. Adéu, adéu.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: L'Auditori obre temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu.
6: De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Cortàc.
5: I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles.
6: Entrades a auditori.cat.

0: Catalunya Música molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dijous, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al Molt Personal la periodista Mònica Pagès i Santacana. Avui parlarem de l'Escola Pianística Catalana, una tradició que ha transmès una manera d'entendre la pedagogia i la interpretació del piano des d'Enric Granados fins als nostres dies, amb figures clau com Alícia de la Rocha. Comencem.
2: Hola, sóc Mònica Pagès Santacana, sóc periodista i aquestes són les meves peces preferides. Aquest dijous les peces que he triat tenen tot, formen, diguéssim, un conjunt que tenen una certa lògica. Jo he triat tres segons moviments de concert, de piano i orquestra, que són els moviments lents dels concerts. Són els moviments que tenen un ritme lent, que són molt introspectius, molt, molt íntims, que donen una atmosfera molt, molt misteriosa, màgica, diríem. I perquè he pensat que, evidentment, aquests moviments intermitjos dels concerts, que són de més pausa, de relaxació, diríem, després de l'impetu i l'impuls del primer moviment, que sempre són ritmes més forts, i aquests segons doncs, ens porten cap a una mística de la música que jo trobo impressionant. I he triat tres, que són dels meus preferits, realment potser estarien els primers de la llista, i començaríem doncs, amb el concert, amb el Larghetto, del concert número 27 de Wolfgang Amadeus Mozart, en una versió d'Alícia de la Rocha, perquè les tres peces que he triat per aquest programa, totes tres estan interpretades per Alícia de la Rocha, que seria l'altra figura a la que li vull dedicar aquest molt personal.

0: Molt personal. Músiques per viure.
1: És evident que existeix una escola pianística catalana. És que això no es pot negar, perquè en el moment en què es crea una escola de piano, com va fer Enric Granados en el seu moment, el 1901, que la continua Frank Marshall, deixeble d'ell, que més hi nomenat, amb, vull dir, per escrit del mateix Granados, que és el sotsdirector de l'escola i que continua. I sobretot pel fet, és a dir, tenim la institució creada, amb professorat i alumnes, evidentment, tenim el mètode, perquè Granados va crear un mètode de tècnica del pedal, un mètode d'estudi del piano, que va ser únic al món. O sigui, només hi havia Charles de Verieux, que va ser el seu mestre a París, que ell justament va agafar les ensenyances a París de Charles de Verieux sobre la utilització, el mecanisme del pedal, que és el que ajuda que les ressonàncies harmòniques del piano adquireixin un color i tinguin molt més cromatisme, més possibilitats, i bueno, és un tractament cromàtic del piano i harmònic molt, molt interessant. O sigui, Granados recull aquestes ensenyances i fa un mètode propi, que és el mètode del pedal, i el publica. Per tant, tenim l'escola, tenim el mètode, tenim el professor, evidentment el mestre, que és ell, i tenim altres professors que ell agafa la seva escola i doncs, per tant, creen una base d'escola pianística que es transmet doncs, en diverses generacions, i que actualment encara hi ha l'Acadèmia Marshall i encara el professorat doncs, ha estat format amb aquest mètode i amb aquesta concepció del que seria la interpretació pianística. No? Que sobretot es destaca la característica principal, des del meu punt de vista, és sobretot pel color. Hi ha una lluminositat en la interpretació del piano, hi ha una dicció, aquesta articulació que també dèiem de la veu de Conxita Badia, hi ha una articulació en les notes que fan una frase, hi ha tot una dialèctica, una prosòdia, diguéssim, del piano, que això en les altres escoles pianístiques, digues potser Alemanya, russa, en altres punts de referència internacionals, no és la mateixa, és que aquí és característica, quan parlem del pi mediterrani. És clar, és que en paisatge i en cuina, o no? Quan parlem del capipota, doncs és molt d'aquí, no? Jo he triat, també és un dels moments més sublims per mi auditivament. Ara aquí és com si estiguéssim, això també, fent un banquet d'harmonies i de melodies i de... Bueno, estem en una altra dimensió de la música per mi amb aquest segon moviment del concert número 2 de Chopin, que tampoc és dels que estigui... Bueno, normalment el més conegut és l'1, però bueno, el 2, sí, Déu-n'hi-do també, a vegades s'interpreta, però vaja, sempre menys del que a mi m'agradaria. I en aquest cas, doncs, també Alicia de la Rocha doncs, interpreta aquest segon moviment, que és un moviment d'una suspensió, d'una... Bueno, et porta amb una ingravidesa. És un moviment que és molt difícil de posar-hi paraules, perquè s'ha de sentir gairebé amb els ulls tancats i amb un, bueno, amb un moment d'estat de gràcia que val la pena compartir-ho. He triat una versió d'Alicia de la Rocha que tocava amb l'orquestra de la Suisse Romande i Sergio Comissiona, una de les de Perdeca, un dels moments també dins de... Em sembla que és una gravació dels anys 80, de les millors que té Alicia de la Rocha.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical.
1: L'Alícia de la Rocha com a professora, a veure, jo vaig anar a moltes masterclass, moltes classes magistrals que va fer l'acadèmia. La meva mare deia que quan, de vegada que acabava de fer una classe amb ella, que la meva mare en aquell moment vivia al principi de la Rambla i ella estava en el que ara coneixem com Josep Tarradellas, aquí tocada a Francesc Macià, i la meva mare necessitava baixar a poc, a peu i airejar el cap, perquè eren classes molt intenses, llargues, una persona molt exigent, una persona, doncs això, molt exigent, la seva entrega absoluta a la música i al piano, doncs et portava a una altra dimensió. I doncs eren classes que això, que necessitaves una caminada d'una hora després de dues amb ella. La llista acaba amb el segon moviment, tornem a estar en un segon moviment, l'Adagio Assai, del concert en sol major, el 83, de Maurice Ravel, que interpreta també Alicia de nou, Alicia de la Rocha, en aquest cas amb la London Philharmonic Orchestra i Lawrence Foster a la direcció. És també un moviment de màxima mística de Ravel, que després també d'un primer moviment estrepitós, meravellós, doncs fa aquest segon moviment que queda realment, altra vegada estem en una mena de suspensió mística, és una, com una pregària, diríem, és una inspiració, és una de les pàgines musicals més sublims que penso que s'han escrit mai.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
1: L'Auditori obre temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu.
2: De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Cortàc.
1: I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles.
2: Entrades a auditori.cat.
3: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
2: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la Guerra Civil. Ara, a les llibreries.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
4: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
5: Comença aquí un nou capítol del programa Sincronies de Catalunya Música. Aquest programa que us acompanya cada dia de dilluns a divendres en aquesta hora i que explora el repertori, les obres musicals creades, compostes o estrenades en un any concret i les relacionem amb el seu context per conèixer l'escenari que les va veure néixer. Com era el món d'aquell any, què hi va passar, què van viure els seus creadors, quins esdeveniments van succeir a nivell històric, polític, social, científic, bèl·lic i, per descomptat, també descobrint els vincles, de vegades sorprenents i sempre fascinants, entre música i arts, literatura, ciència, tecnologia, cinema i pensament. Cada setmana, doncs, viatgem a un any concret i escoltem les músiques que hi van néixer.
0: La música en el seu context a Sincronies.
5: I aquesta setmana ens traslladem a l'any 1816. Marxem dos segles llargs cap enrere per escoltar obres de compositors molt diversos. És l'any en què Rossini estrena la millor òpera bufa de la història, Il Barbiere di Siviglia. El 1816 és conegut també com l'any sense estiu, degut a l'enfosquiment i al refredament de bona part de l'hemisferi nord, provocat per les cendres de l'erupció volcànica del volcà Tambora a Indonèsia. Temperatures baixíssimes, nevades en ple estiu, pèrdua de collites, episodis de fam i epidèmies. Déu-n'hi-do, quin any més convuls. Això sí, el romanticisme literari viu en un moment daurat, amb les novel·les gòtiques de Mary Shelley, de Lord Byron, de Samuel Coleridge o d'Eta Hoffman. En pintura domina el paisatgisme agitat de Constable i de Turner i les sinistres tauromàquies de Francisco de Goya. I pel que fa als esdeveniments històrics, Argentina s'independitza d'Espanya. França decreta l'expulsió definitiva de la família Bonaparte. Un incendi destrueix completament el Teatre San Carlo de Nàpols. De fet, això va passar a les acaballes de 1815, però va afectar moltíssim també l'òpera del 1816 i també Gioachino Rossini, en acabat us ho explicarem, i com a esdeveniments i avenços tecnològics importants s'inventa el metrònom, l'estetoscopi, es fa el primer negatiu fotogràfic de la història, es construeix el primer pont penjant als Estats Units, a la ciutat de Filadèlfia, i també es construeix el primer jardí botànic, això passa a Austràlia. I enmig de tot això, Schubert, que té només 19 anys, escriu dues sinfonies, la número 4, la tràgica, i la número 5, escriu la missa número 4, l'onzè quartet de corda, la tercera sonata per a piano i altres obres de cambra que anirem escoltant al llarg d'aquesta setmana, al llarg d'aquests 5 capítols. I la primera obra que escoltarem d'aquest any 1816, en aquest quart capítol del Sincronies, és música de Franz Schubert. N'hem estat escoltant gairebé cada dia, no només aquesta setmana, sinó la setmana passada, a la qual li vam dedicar també 5 capítols, al 1816. Doncs bé, el que sentirem a continuació és música de cambra, composta per Schubert aquest 1816. Insistim i recordem-ho, no ens cansarem mai de dir-ho, tenia només 19 anys. És el rondó en la major per a violí i corda, Deutsch 438. Aquí en teniu un aperitiu.

Doncs aquest és el rondó en la major per a violí i corda, el Deutsch 438, una obra de cambra que Schubert va compondre el 1816. Igual que l'adagio i rondó concertant en fa major, que vam escoltar la setmana passada, és del mateix període, és una peça concertant dissenyada pel lluïment del solista, que en aquest cas no és el pianista, sinó el violí solista. De fet, Schubert va compondre aquest mateix any diverses obres per a violí solista, entre les quals hi ha tres sonatines, el Concertstück en re major, i probablement ho feia perquè les toqués aquestes obres el seu germà Ferdinand, que tocava molt bé el violí. Aquest rondó en la major no va ser publicat en vida de Schubert i va caldre esperar fins al 1897, gairebé 70 anys més tard de la seva mort. Breitkopf i Hertel van editar aquesta partitura gairebé ja en ple segle XX. La composició, insistim, està pensada per un violí solista, virtuós, acompanyat per un conjunt instrumental integrat per violins, violes i violoncels. Té només un sol moviment de tempo, però dividit en dues seccions, una introducció, que és adagio, i un rondó, que és allegro. Allegro giusto, ho marca Schubert a la partitura. Doncs ara el sentirem. El solista és Gidon Kremer, que està acompanyat en aquesta versió de Deutsche Grammophon per l'Orquestra de Cambra d'Europa. Escoltem el rondó en la major per a violí i orquestra de corda de Franz Schubert. Tenia 19 anys.

0: Doncs aquesta és una altra de les obres de joventut, d'adolescència, pràcticament podríem dir, de Franz Schubert, que va compondre el 1816, tenia 19 anys. Aquesta era el Rondó en la major per a violí i corda d'Oig 438, una obra composta per a lluïment del solista, que probablement devia estar destinada a aquesta obra per al seu germà Ferdinand, que es veu que tocava molt bé el violí. Aquí hem sentit la versió que dirigia Gidon Kremer, que feia també de solista al capdavant de l'Orquestra de Cambra d'Europa.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarría.

I aquesta música que estem sentint de fons probablement no la reconeixereu, a no ser que sigueu uns grans amants del repertori pianístic o que sigueu estudiants o professionals del piano, perquè és d'un compositor d'aquests que ha quedat a l'ombra dels grans genis i monstres d'aquest principi del segle XIX, com Beethoven, per exemple, o Chopin, o Franz Liszt, o Schumann, o Mendelssohn i tants altres. Aquest era un virtuós del piano, com podreu comprovar amb aquest moviment que us proposarem escoltar a continuació. És tot un enigma. Qui és l'autor d'aquesta música que estem escoltant? Doncs és un compositor nascut a Praga el 1794, un gran virtuós del piano, que tenia 22 anys aquest any 1816 i que va morir a la ciutat de Leipzig quan tenia 76 anys, el 10 de març de 1870. Aquest compositor no és altre que Ignaz Moscheles.

Estem sentint una de les grans obres que va fer per a piano, una obra descomunal, és la Gran Sonata Opus 41, una obra de dimensions extraordinàries, de la qual només en sentirem un moviment, però anem sentint alguns tastets dels altres moviments de fons mentre us parlem del seu autor, Ignaz Moscheles, nascut a Praga el 1794. Aquest any que estem tractant els sincronies tenia 22 anys. Després d'haver començat els seus estudis musicals a Praga amb Denis Weber, que era director del conservatori que el va iniciar en la música de Bach, de Mozart, de Clementi, se'n va anar a Viena l'any 1808. Només tenia 14 anys i va ser deixeble d'Albrecht Berger i també d'Antonio Salieri, que era professor seu de composició. Moscheles va debutar com a virtuós quan tenia 14 anys. Preludi a una carrera triomfal arreu d'Europa. Va ser un autèntic virtuós. L'any 1820, ell tenia 26 anys, va viure alguns mesos a París, on els seus concerts van produir una impressió molt forta en el públic i en el món musical de l'època. L'any següent es va instal·lar a Londres i va estar fins al 1846 a Londres. Les seves activitats van ser múltiples. Era professor de piano a la Royal Academy of Music. També va ser director de la Societat Filarmònica de Londres. Organitzava concerts de música de cambra i concerts amb música històrica, és a dir, música antiga, i va ser també un gran intèrpret de piano amb repertori antic, des de Bach fins a Scarlatti especialment.

Al llarg d'un viatge a París que va fer el 1832, va tocar al costat de Frédéric Chopin la seva gran sonata a quatre mans, opus 47, una sonata a quatre mans, i ho va fer davant del rei Lluís Felip.

Felip i de la seva cort al castell de Saint-Cloud. Moscheles va acabar la seva vida a Leipzig, on el 1846, i per iniciativa de Mendelssohn, havia estat nomenat professor de piano del Conservatori de la ciutat de Leipzig. Va tenir molta relació amb Clementi, amb Kramer, fins i tot amb Beethoven, que, per cert, fixeu-vos-hi, Beethoven li va confiar a Moscheles la transcripció per a piano de la seva òpera Fidelio. Va ser Beethoven qui li va demanar a Moscheles que convertís aquesta òpera en una peça per a piano. També va tenir molta amistat amb Mendelssohn, a qui va trobar el 1824 a la ciutat de Berlín. Tots els seus contemporanis van ser admiradors de la seva música i especialment del seu virtuosisme, però no només com a músic, sinó també com a home. Es veu que era molt bona persona. Va ser admirat per la seva immensa erudició, per la seva extraordinària facilitat en tocar el piano i per la seva prodigiosa memòria.

Estem escoltant fragments d'aquesta sonata Opus 41, gran sonata, una de les obres més importants que va compondre. Centenars d'obres per a piano va compondre Ignaz Moscheles, que està considerat un dels millors pianistes de la seva generació i un dels grans mestres de l'escola pianística del segle XIX. La literatura que ell va consagrar en aquest instrument és tan àmplia com variada. Al costat d'obres concertants, com per exemple els seus 8 concerts per a piano, escrits entre 1819 i 1838, trobem també un centenar d'obres que responen a gèneres molt diversos: rondós, fantasies, sonates, com aquesta que estem sentint de fons, poloneses, capricis, variacions, estudis, arranjaments, transcripcions de tota mena es van succeir al llarg d'aquests 30 anys de producció musical. Moscheles també tenia un profund respecte per la música antiga. Va editar-la, va interpretar-la i també tocava la música dels seus contemporanis. De fet, Chopin admirava Moscheles i introduïa freqüentment els estudis de Moscheles en el programa de treball que confiava als seus alumnes. Això, Chopin. Algunes d'aquestes obres figuren encara actualment en el repertori dels estudiants de piano. Per exemple, els 24 estudis, Opus 70, publicats a París el 1828, també els preludis de l'Opus 73 i, sobretot, els 12 nous estudis característics, l'Opus 95, que daten del 1836. Totes aquestes obres porten l'empremta d'un estil noble, acolorit, vigorós, ple de força i de brio. Se sap que l'execució de Moscheles era molt brillant i que el seu estil a l'hora de tocar el piano era natural i elegant, especialment pel que fa a la seva manera de frasejar.

Però la producció més interessant d'Ignaz Moscheles en aquest centenar llarg d'obres per a piano són el recull de les seves sonates. Va compondre una desena de sonates, dues de les quals són per a piano a quatre mans. La gran sonata en mi bemoll major, opus 47, va ser composta el 1816, una sonata que Chopin admirava molt i que, de fet, atenció, la van tocar tots dos, Moscheles i Chopin, a quatre mans davant del rei Lluís Felip de França. Això va passar el 1839. Aquesta és una de les sonates més interessants que va compondre. De fet, és una sonata que dura ben bé mitja hora i ara us proposem escoltar el quart moviment. És aquesta gran sonata opus 47 per a piano a quatre mans. El quart moviment és un allegro i el sentirem interpretat pels pianistes Adrienne Sos i Ivo Hack, en un enregistrament del segell Ungaroton Clàssics. Aquesta és la sonata que va tocar el 1839 Ignaz Moscheles, l'autor, al costat de Frédéric Chopin davant del rei Lluís Felip de França.

Una música ben interessant. Era el quart i últim moviment, aquesta sonata opus 47 per a quatre mans. El quart moviment és un allegro, una obra d'Ignaz Moscheles que va compondre el 1816 i que va arribar a tocar el 1839 al costat a quatre mans amb Frédéric Chopin, davant del rei Lluís Felip de França. Una de les sonates més interessants, però encara n'hi ha una altra del 1816 que també us proposem escoltar, si més no, un moviment. Es tracta de la sonata opus 41, una sonata que també voreja la mitja hora de durada i que també té un element virtuosístic molt important. Aquí només toquen dues mans, per entendre'ns. Ara ens sentirem un moviment. Totes aquestes obres es ressenten, evidentment, de la influència de Beethoven, a qui Moscheles admirava profundament i que va trobar a Viena, precisament, en aquesta època, l'època de la composició d'aquestes sonates, 1815, 16, 17, van tenir certa relació. Moscheles, en aquesta música, d'aquestes sonates, hi barreja una extraordinària habilitat en les idees temàtiques, de concepció clàssica, però amb un dinamisme absolutament romàntic. De fet, Schumann considerava Moscheles un dels millors compositors de sonates per a piano. Ara sentirem el quart moviment de la sonata en mi major opus 41, una altra de les sonates composta el 1816. Sentirem el quart moviment perquè dura, voreja la mitja hora aquesta sonata. Aquest moviment dura 6 minutets, encara no, és el rondó scherzando allegro ma non troppo, i aquí el sentirem interpretat pel pianista, en aquest cas tocant un pianoforte, Michael Krüger.

Doncs així s'acaba una de les sonates que va compondre Ignaz Moscheles, aquest gran virtuós del teclat, que va viure 75 anys durant el segle XIX, bàsicament. Ell havia nascut el 1794, per tant, tenia 22 anys, aquest 1816, quan va compondre aquesta sonata que acabem de sentir. Hem sentit el quart moviment, Rondó Scherzando Allegro ma non troppo, és l'opus 41, però també va compondre aquella sonata a quatre mans, de la qual hem sentit també un moviment just abans. Aquesta sonata opus 41, composta el 1816, l'hem sentit en la interpretació al pianoforte de Michael Krüger. Sincronies.

Doncs estem sentint més música de cambra, però en aquest cas molta més gent tocant. Aquí hi ha un septet, és el septet de Johann Nepomuk Hummel, el septet opus 74, el primer dels dos que va compondre, que data d'aquest any 1816. Un septet en re menor, fixeu-vos, per a pianoforte, flauta, oboè, trompa, viola, violoncel i contrabaix. Curiosament, hi falta el violí. Són set instruments que fan una autèntica orquestra de solistes, podríem dir. De Johann Nepomuk Hummel ja vam escoltar la setmana passada, també dedicada al 1816, el seu concert per a piano i orquestra. Un concert realment brillantíssim, a l'alçada dels primers concerts que va compondre Ludwig van Beethoven i coetani, precisament, de Beethoven. Hummel va néixer a Bratislava el 1778 i va morir a Weimar el 1837. Per tant, aquest any 1816 tenia 38 anys. Va ser pianista, un pianista molt virtuós també, com Moscheles o Voriszek, però també compositor, professor i director d'orquestra, considerat un dels millors compositors d'Europa del seu temps i també un dels millors pianistes. Rivalitzava tant amb Beethoven com amb Moscheles. Ara, però, sentirem l'últim moviment, el quart i últim moviment, perquè és una obra de gran envergadura, d'aquest septet en re menor per a piano, flauta, oboè, trompa, viola, violoncel i contrabaix. Insistim, i falta el violí, força curiós, és el seu opus 74, compost el 1816. El quart moviment és un vivace en forma de rondó amb una tornada molt vehement. Ja la sentireu i la reconeixereu perquè va sonant constantment. I fixeu-vos perquè els episodis que hi ha entre cadascuna d'aquestes tornades hi ha una fuga, hi ha un subjecte de fuga que comença amb una viola, li respon l'oboè i després el contrabaix i finalment el violoncel. És molt fàcil d'identificar, però fixeu-vos que Hummel atorga un paper de solista pràcticament a tots i cadascun d'aquests instruments que formen el seu septet. Escoltem, doncs, el quart i últim moviment, vivace, d'aquest septet opus 74 en re menor de Johann Baptist Hummel.

0: Doncs així s'acaba aquesta obra tan brillant, tan curiosa, un septet per a flauta, piano forte, oboè, trompa, viola, violoncel i contrabaix. És l'opus 74 de Johann Nepomuk Hummel, una obra composta el 1816 per aquest gran compositor, bàsicament de piano, però també violinista, professor i director d'orquestra, que en aquest moment tenia 38 anys i que era un autèntic rival de tots aquests compositors que us estem mostrant també aquí als Sincronies de Catalunya Música. Forissek, el mateix Beethoven, Schubert, també com a pianista encara que tenia només 19 anys, i fins i tot Ignaz Moscheles, del qual us hem parlat en aquest mateix capítol. Hem sentit el vivace, una mena de rondó, que és el quart i últim moviment, 8 minutets encara no, que clouen aquest septet opus 74 de Johann Nepomuk Hummel.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs ara sí, així s'acaba aquest quart capítol dels Sincronies d'aquesta setmana dedicat a l'any 1816. Demà encara us tenim reservada música de Ludwig van Beethoven. Demà escoltarem la seva sonata per a piano número 28, la primera de les seves sonates de maduresa, una sonata força curiosa, l'única que no va escoltar en concert Beethoven quan es va estrenar, és l'única que no va escoltar, la va tocar més a més un aficionat, sort que no la va escoltar, ja us explicarem demà, i la combinarem amb una altra joia d'un compositor desconegut, George Onslow, nascut al centre de França però d'origen anglès i que va viatjar moltíssim i que va compondre un seguit de quartets de corda preciosos el 1816, concretament els de l'Opus 9. Demà en sentirem un sencer, el quartet en sol menor de l'Opus 9 que voreix els 20 minuts de durada. Tot això aquí als Sincronies de Catalunya Música, com sempre amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarria, autor dels guions, de la selecció musical i de la idea d'aquest programa. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dijous i fins demà. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
3: A casa tenim quatre

0: fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Catalunya Música.
3: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
4: Bona tarda. El trombonista nord-americà Bob Brookmeyer havia iniciat la dècada dels 80s una segona vida artística, segons ell mateix descrivia. Perquè després d'haver estat instrumentista d'orquestres com les de Stan Getz, Jimmy Giuffre, Ted Jones i Mel Lewis, va canviar el trombó per la ploma i la batuta. El seu interès per la música clàssica el va portar fins a Europa per liderar projectes com el que sentirem aquesta tarda, la seva música per a quartet de corda i orquestra. Fonent la seva experiència com a arranjador de big band amb el so clàssic, Brookmeyer va crear aquesta interessant partitura a Holanda, amb la Metropole Orquestra i el quartet Gustav Klimt com a protagonistes.

Fanfares i cançons populars. Primera part de la música per a quartet de corda i orquestra de Bob Brookmeyer, fragment amb el qual comença aquesta obra de creuament entre gèneres. La part més jazzística de la suite és potser la tercera, A Frolic and a Tune. El swing, el so cambrístic i el contrapunt barroc s'hi entrellacen, i la Metropole Orquestra i el quartet de corda Gustav Klimt són els que hi fonen aquestes sonoritats.

0: A Frolic and a Tune, un joc i una tonada de la música per a quartet de corda i orquestra de Bob Brookmeyer, el trombonista i compositor de Kansas nascut el 1929, que des dels anys 80 fins al final de la seva carrera, va morir el 2011, havia treballat les interseccions entre el jazz i la música orquestral. Molta d'aquesta música la va estrenar a Europa amb formacions com les que hem sentit aquesta tarda, la Metropole Orquest holandesa i el quartet de corda Gustav Klimt. Tanquem la sessió, però us espero amb més música aquí mateix a les 11. Fins després.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui, la directora lituana Mirga Graginitetilla, al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca, presenta tres obres molt atractives. Per començar, la cantata satírica Rayok antiformalista de Dmitri Shostakovich, amb la participació del baix Alexander Teliga i d'estudiants de cant del Royal College of Music. Després, amb la pianista italiana Beatrice Rana, una partitura encantadora amb tocs de jazz, el concert per piano en sol major de Maurice Ravel. I per acabar, ara amb la participació de la soprano Carolina Bengston, descobrirem la Simfonia número 21, Kaddish, de Mieczysław Weinberg, una pàgina dedicada a les víctimes del gueto de Varsovia durant l'Holocaust. És un concert de la temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca 25-26 que van registrar la Ràdio Sueca l'octubre del 2025 al Berwaldhallen d'Estocolm. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un dels grans músics del segle XX, Dmitri Shostakovich, va tenir una relació complicada amb el règim soviètic. Com a Prokofiev o Khachaturian, el 1948 li va arribar l'infortuni. El decret Zdanov l'acusava de compondre música formalista, cosmopolita i contrària als interessos del poble soviètic i als postulats de l'anomenat realisme socialista, que era la doctrina oficial del règim que pretenia portar els ideals comunistes a tota manifestació artística. I aquell mateix any, com a resposta, Shostakovich va començar a compondre en secret una cantata satírica i mordaç contra la censura del règim soviètic. El gran compositor del sarcasme i la ironia crea una cantata grotesca a partir de frases i discursos reals de dirigents soviètics, com ara Stalin o el mateix Zdanov. La cantata porta per títol Rayok antiformalista i Rayok vol dir petit paradís, galliner o caseta de fira de titelles. Veureu que la cantata conté alguna cançó popular ben coneguda. Lògicament, l'estrena pública no es va fer fins després de la mort de Shostakovich. Va ser el 1989 al Centre Kennedy de Washington, interpretada en anglès i dirigida per Mieczysław Rostropovich. Aquell mateix desembre va arribar l'estrena de la versió definitiva, en rus, al Conservatori de Moscou. I en aquesta magnífica versió que tenim a punt per sentir a la Berwaldhallen d'Estocolm, la sentim interpretada pel baix polonès d'origen ucraïnès Alexander Teliga. Al seu costat, estudiants de cant del Royal College of Music de Londres i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca, sota la direcció de Mirga Graginitetilla. És la cantata Rayok antiformalista de Dmitri Shostakovich.
3: Ну что, собрались? Хорошо. Прошу. Ну как, товарищи, начнем в школе народ?

Пленением. Виду вносить диссонансы.

Alexander Teliga, baix, estudiants de cant del Royal College of Music i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca, sota la direcció de Mirga Gragin i Tetila, ens han ofert la cantata Rayok Antiformalista de Dmitri Shostakovich, una cantata satírica i mordaç que el compositor rus va escriure en secret com a resposta artística contra la censura del règim soviètic. Una burla que ridiculitza els atacs oficials contra l'anomenat formalisme en la música. Un altre compositor fascinant del segle XX és el francès Maurice Ravel, aquest músic que ens fa viatjar per llocs exòtics amb pàgines que transpiren el poder d'evocar a partir de tractaments orquestrals sempre exquisits. Perquè Ravel va ser el gran mestre orquestrador, va ser el neoclàssic que coneixia els antics mestres francesos i el músic urbà que també va saber abraçar les tendències del seu temps. En la seva producció, Ravel sap equilibrar tots aquests elements per transmetre sempre experiències sonores inconfusibles. I tot això fa que sigui un dels compositors més interpretats a les sales de concert. Per exemple, una obra que s'interpreta molt sovint és el concert per piano en sol major, un dels grans concerts del segle XX. Una partitura que reflecteix el seu origen basc i els viatges del compositor francès a Amèrica, amb uns tocs de jazz i blues que són evidents al primer i al tercer moviments. En canvi, el moviment central, contemplatiu i de gran bellesa, ens mostra la faceta del millor Ravel impressionista. Avui tenim el privilegi de sentir aquest concert en la versió de la talentosa pianista italiana Beatrice Rana, reconeguda per la claredat de la seva pulsació i per la seva sensibilitat poètica. Al seu costat, l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca, sota la direcció de Mirga Gragin i Tetila. Concert per piano i orquestra en sol major de Maurice Ravel.

Aplaudiments a la Berghallen d'Estocolm per la pianista Beatrice Rana i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca, que sota la direcció de Mirka Graginete-Tila ens han ofert el concert per piano i orquestra en sol major de Maurice Ravel, una pàgina meravellosa que reflecteix el viatge del compositor francès a Amèrica i que incorpora amb enginy i guiat per George Gershwin elements del jazz i blues. Per presentar la següent obra hem de parlar de com va ser la vida del seu autor Mieczysław Weinberg, un compositor jueu d'origen polonès profundament humanista i opositor dels feixismes. Des del 1939 va viure a la Unió Soviètica i va gestar la seva obra sota circumstàncies molt difícils. Va perdre la major part de la seva família a l'Holocaust i després va ser víctima de la repressió de l'estalinisme, com ho havia estat Shostakovich. El 1942, Weinberg va enviar la partitura de la seva primera sinfonia a Shostakovich, el seu col·lega més veterà, que de seguida va acollir el jove compositor sota la seva protecció. Malgrat l'extrema marginalitat a què va ser sotmesa la música de Weinberg per raons polítiques i ètniques, al segle XXI hi ha una redescoberta progressiva de la seva producció. Weinberg va treballar formes, gèneres i estils molt diversos, que anaven des de la música per cinema i circ fins a la gran òpera i des de melodies senzilles fins a la complexa música dodecafònica. Influït per la música folklòrica jueva, polonesa, russa i moldava, va crear un estil molt personal en el qual hi ha temes recurrents, com ara les experiències de la infantesa i el trauma de la Segona Guerra Mundial. La seva última sinfonia, la número 21, la va dedicar a les víctimes del gueto de Varsòvia durant l'Holocaust. La va completar el 1991 i porta un sobrenom, Kaddish, que és una pregària de la religió jueva que lloa i santifica el nom de Déu. Els sis moviments que conté s'entrellacen per formar un únic moviment extens que inclou una cita de la balada número 1 de Chopin. Al llarg de l'obra hi té un paper central un violí, que en aquesta versió anirà a càrrec de la violinista sueca Malin Broman. I la sinfonia s'acaba amb una veu de soprano, interpretada aquí per la soprano també sueca Carolina Bengtsson, que canta una mena de rèquiem sense paraules, una missa de difunts. Aquí tenim la sinfonia número 21, Kaddish, opus 152 de Mieczysław Weinberg.

Amb aquest Requiem sense paraules que cantava la soprano Carolina Bengston, s'acaba la sinfonia número 21, Kaddish, opus 152 de Mieczysław Weinberg.

0: Una pàgina del 1991 que el compositor jueu d'origen polonès va dedicar a les víctimes del gueto de Varsòvia durant l'Holocaust. Avui hi ha un interès renovat i creixent per l'obra de Weinberg. La directora lituana Mirga Gražinytė-Tyla l'ha programat per completar aquest concert que ha dirigit al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca. A l'inici de la sinfonia hem sentit també el violí de Malin Broman. I a més d'aquesta sinfonia, el programa, molt complet, contenia també la cantata satírica Rayo Canti Formalista de Dmitri Shostakovich, que hem sentit amb la participació del baix Alexander Teliga i d'estudiants de cant del Royal College of Music, i el concert per piano en sol major de Maurice Ravel, que ha interpretat la pianista italiana Beatrice Rana. Ha estat un concert de la temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca 25-26, que van registrar la Ràdio Sueca l'octubre del 2025 a la Berwaldhallen d'Estocolm i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Música de Leonard Bernstein per continuar la nostra programació. Sentim una transcripció per banda de Claire Grundman de la suite de l'opereta Candide, una opereta sobre una novel·la de Voltaire i que es va estrenar l'any 1956, primer a Boston i després a Broadway. Ens acompanya el conjunt de vent de la Universitat de Carolina del Sud.

És una transcripció per banda de Claire Grundman de la suite de l'opereta Candide, música de Leonard Bernstein, interpretada pel conjunt de vent de la Universitat de Carolina del Sud.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
4: Catalunya Música.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som dijous 1 d'octubre, encetem el mes. Benvinguts a l'Assaig General. Si voleu saber-ho tot de l'actualitat musical i també de la dansa del nostre país, sou el programa correcte, doncs ja ho sabeu. Des d'ara i fins a les 7 fem un repàs amb els seus protagonistes.
2: Ara és el moment de saber amb què i sobretot amb qui omplim el programa avui.
1: Avui, a l'Assaig General...
2: Doncs avui comencem el programa acompanyats de la pianista Maria del Mar Poyatos, que ve a presentar-nos el seu últim disc on combina música i poesia. Porta per títol Música per a unos versos i ens en farà més una mostra aquí al nostre estudi. Doncs ja la saludem, Maria del Mar. Molt bona tarda, benvinguda.
3: Bona tarda.
0: Avui és dijous, per tant, hi ha secció de dansa i ens visita la Judit Jordana. Bona tarda, Judit, què ens portes avui?
4: Bona tarda. Avui parlarem de la nova temporada dins el Mercat de les Flors amb la companyia We Are Nòvies, formada per l'Aina Lanes i la Valentina Zati.
2: I als últims minuts de programa ens visitarà Pere Estelric, l'escriptor i matemàtic mallorquí que és a Catalunya per presentar demà a Barcelona el seu últim llibre Cròniques Wagnerianes, una edició de Documenta que combina el dietari de viatge, la divulgació musical i la reflexió personal a partir de dues visites al Festival de Bayreuth. Doncs aquest és el menú que tenim preparat per avui, amb el qual, com sempre, esperem que ens acompanyeu des d'ara i fins les 7. Per tant, ens hi posem.

0: Doncs aquesta és la música d'aquest últim disc de Maria del Mar Poyatos, música per a unos versos, combinats, ara ho dèiem, el recitat de poesia i la música, però sobretot la teva música. És el teu àlbum de debut com a compositora, ho definiries així?
1: Això és com un miracle, no? I això s'ha de compartir, no? Quan, a on l'arriben aquestes idees, aquesta música de dins, que la vas trasant sobre el paper i la vas sentint des de dins, i això continua, com si fos una novel·la, això s'ha de compartir, no te la pots quedar tu sol.
0: Ens coneixem de fa 4 anys i mig, ara ho veiem, vas venir a presentar-nos un espectacle que també combinava poesia i música, però la poesia de Miguel Hernández, que avui en parlarem, i allà tu tocaves

0: músiques d'altres compositors, de Mompou, d'altres músics, i avui, com diem, vens a presentar-nos música pròpia, que tu l'has definit, em sembla, abans, ara fora de micròfon, en parlàvem, una mica de nova etapa, però no sé si fins a quin punt és una etapa buscada o com a tot artista has de seguir una mica el que t'arriba, no? La inspiració, i en aquest moment és el que sents, compondre tu mateixa, no?
1: És aquesta cosa de seguir el flux natural de la vida, inclús diria, perquè al final tots estem en la mateixa cosa, no? I clar, jo venia d'aquesta experimentació com a musicòloga, doncs d'analitzar molt el que és el text. A mi m'apassiona com escriu el text en la música. Doncs jo venia d'una carrera formal acadèmica, d'analitzar l'òpera, el lied, la banda sonora també, com intercedeix aquí la música en l'escena, amb el que està passant, amb el que s'està veient, no? I clar, d'allò que em demanessin acompanyar recitals poètics, doncs vaig començar a fer volar tot aquest bagatge que portava amb mi. I com puc combinar ja aquesta música? I doncs trobava enllaços que a mi em ressonaven profuns. Era com una mica de... com una Celestina. Era com trobava parelles musicals i poètiques. Vale. O sigui, trobar un maridatge de... no sé si anomenar-lo així, que jo soc com el transcendent, però és igual. Anomenem-ho així. Chopin, la tercera sonata per piano, amb un Miguel Hernández dels últims poemes. Això és que estava pensat... uau, quina trobada de personatges, de personalitats, de moments vitals, no? Perquè això està imprès d'alguna manera. Si vas més enllà de l'estil, de l'època, és igual, són missatges atemporals. I acompanyar Miguel Hernández amb aquesta profunditat que té Chopin, amb el moment existencial que està visquent Miguel Hernández en la presó, doncs va ser un moment que dic, mira, aquest enllaç m'encanta presentar-ho, m'encanta que s'experimenti així. I donava una altra mirada sobre Miguel Hernández i també sobre Chopin. Doncs aquesta va ser l'experimentació prèvia. I clar, va arribar un moment que buscava poesies doncs, per tallers, per altres espectacles, i no trobava la música. Quin compositor, quina peça, no trobava. Però jo sentia la música. Jo sentia una cosa, un impacte que em deixava el text. I dic, em vaig començar a tocar el piano i van començar a sortir notes. Això ho sento, vaig dient el text mentre toco. Dic, vale, vaig escrivint, però amb cap pretensió, només amb la necessitat de posar-hi música a aquell text que portava anys fent aquest tipus d'experiència.
0: Abans has dit que venies d'una carrera, no sé com has dit, acadèmica, formal, diríem, com a intèrpret, però no com a compositora, si ho he entès bé, no? Ho dic perquè no sé si creus que al final... això hi ha grans compositors de la història que ho han dit, que la composició no es pot ensenyar, o fins a cert punt pots ensenyar unes tècniques, però al final... és una veu que la tens o no la tens, per dir-ho d'alguna manera, no? La sents o no la sents.
1: Sí, és com un impuls que surt des de dins. I llavors, clar, la carrera de composició, les tècniques t'ajuden a tenir més eines, però la font primària és una cosa que et passa a tu. I llavors l'has d'escoltar i deixar que surti.
0: La pots afavorir, també, o... d'alguna manera enriquir o... És a dir, li has de donar uns espais perquè es manifesti, no?
1: Mira, també, com diuen els poetes, ells diuen, yo escribo porque leo. Escoltant Antoni Marí, no sé si ho va dir ell, o Antonio Carvajal, el vaig sentir en un recital poètic. Doncs igual amb els músics. Jo, venint d'una carrera de musicologia, també he analitzat molt, he fet tècniques de composició, també. Al final tenim una formació molt àmplia, no només des d'una vessant d'interpretació o d'història de la música, sinó totes aquestes eines que a mi m'ha donat l'Escola Superior de Música de Catalunya. Llavors, d'alguna manera, tenia eines suficients per donar ara mateix aquest pas. Ja no sé els següents, perquè se'm van obrint coses i hauré d'experimentar i és un següent salt.
0: Això t'anava justament. Com has arribat a configurar aquests 13 tracks? Perquè has enregistrat els 13 amb veu i piano i 13 amb piano sol, però al final són aquests poetes i aquestes músiques, i ha arribat un moment que has vist que això tenia una entitat, com per donar-li forma de disc?
1: Sí, vaig començar perquè també des d'una necessitat pràctica, Albert. Mira, jo soc molt honesta. Vaig començar perquè havia de fer un recital a la tardor de l'any passat. I llavors vaig dir

0: va compostar aquest eren poemes relacionats amb la tardor. I aquí va ser el nucli. I després vaig veure com els anava, com anaven venint a mi, d'alguna manera. No? Jo sempre parlo de la biblioteca personal com una bodega, no sé si es diu així en català, no? I és com que, d'alguna manera, ja estàs connectat, no? Ja estàs connectada amb aquests textos, amb aquests autors, i vas configurant aquesta selecció. Com dir-te, és que van imantats els dits, d'alguna manera, a la pàgina. Tu llegeixes, vaig al llibre, és aquest. No sé com explicar-ho. Suposo que quan un està també sensible, receptiu, i saps el que vols buscar en realitat, això sorgeix.
1: Per tant, Maria del Mar, podem entendre que una suposada por o respecte a no mantenir l'essència del poema, en aquest cas potser no té sentit pensar-ho perquè tot surt de, com ho diria, com de l'honestedat, no? Del que realment no? T'està sortint a tu a dins, no?
0: Sí, com m'estàs veient parlant, com està parlant Maria del Mar, sí. Des d'aquesta manera, sí, perquè, clar, una de les línies que jo defenso és que la poesia s'apropi a la gent i que es pugui viure. Doncs des d'on estic composant? Des de la vivència de la poesia. D'alguna manera és obrir aquesta possibilitat, és només una possibilitat més, no substitueix cap altra, però d'apropar-se a la poesia des del sentir, i la música ajuda a obrir, no, les finestres de l'ànima d'una manera immediata. D'aquesta manera entra la paraula i ja estàs visquent una experiència diferent en només la lectura del poema.
2: Seguim parlant, doncs, amb Maria del Mar Poyatos d'aquesta música per a unos versos. No hem dit encara poetes, i n'hi ha alguns que els coneixem molt. Aquí hi ha versos de García Lorca, de Miguel Hernández, de San Juan de la Cruz, però n'hi ha d'altres que no, i no sé si els podem repassar tots, però presenta'ns una mica aquesta selecció, perquè és molt heterogènia. Hi ha generacions diferents, hi ha homes, hi ha dones. No sé si creus que tenen alguna cosa en comú o justament no has buscat que tinguessin res en comú.
0: Mira, m'encanta que hi hagi aquesta pluralitat, perquè visquem en una època d'accés immediat a qualsevol cosa. Llavors, poder connectar-nos amb els clàssics, amb la generació del 27, perquè està Federico García Lorca, Miguel Hernández, Manuel Altolaguirre, un poeta no tan conegut, una veu des de Màlaga, que va ser editor i va donar veu a través de la impremta a molts dels poetes i a la generació del 27 a través de la revista Litoral. I aquesta és la part potser més històrica, no?, que trauríem dels llibres, de la nostra formació en literatura. Però també és què s'està escrivint ara? Qui està teixint versos ara mateix? I clar, Jesús Aguado, Raquel Lanceros, també gent d'Almeria, perquè aquest disc l'he composat des d'allà. I no ho he dit abans, però era un viatge que jo tenia ja escollit, de tornar a casa, de tornar als arrels, de renéixer d'alguna manera, i sabia que havia de connectar-me amb el paisatge, amb la terra, i llegir, no?, veus d'allà. I per això també estan molt presents en aquest disc. O sigui que tenim aquí una pleja d'autors que es connecta amb aquest missatge de transversalitat històrica i present de la poesia.
2: No sé si és una casualitat. Ja saps que l'any que ve és el centenari de la generació del 27 i hi ha bastants festivals de música que s'hi han fixat i que han programat músiques sobre versos d'aquests poetes. Insisteixo, no sé, suposo que és una coincidència, eh? No ho tenies pensat així, no?
0: Sí, mira, jo com des d'Andalusia també tenim molt de vincle amb aquests autors, perquè hi ha molta font allà, no?, d'aquesta literatura. I és que és immediat, és que ni ho penses. No ho he pensat de manera estratègica. Bueno, de fet, ara amb la Fundació Contemporània estic creant a Màlaga, estic creant una representació escènica amb la poesia de Manuel Altolaguirre, basada així en l'estètica, no?, de la impremta, amb la poesia d'aquest autor que potser no és tan llegit o tan conegut com altres, i potser em va cridar molt aquesta connexió espiritual que té Manuel Altolaguirre. De fet, em preguntaves abans com era la connexió entre aquests poetes tan diversos, no? I jo sempre ho dic, que hi ha un rerefons d'esperança rere cada text. La meva manera d'escollir poesia és trobar missatges que traspassin la queixa, per exemple,

0: que ens deixin en un lloc que puguis veure més enllà del que passa. I crec que la poesia té aquest poder, no?, de desentrellaçar aquestes coses que no ens deixen veure el que realment està passant, no? Per tant, la poesia no allunya de la realitat, tot el contrari, potser ens connecta més encara amb el que està passant.
1: Abans de sentir-te, que ens oferies avui una petita mostra, una qüestió més pràctica, el disc ha anat molt ràpid, no? Perquè em deies que l'has enregistrat el mes d'abril, alguna peça fins i tot més tard, i ja el tenim a les mans. Que això és extraordinari.
0: Sí,
1: com
0: sí.
1: Ha estat possible, això?
0: Això, molta feina, moltíssima feina, i molta passió, i moltes ganes d'explicar-ho a la gent, com dir, de compartir-ho. Evidentment, tot procés, quan fas qualsevol publicació, després et queden moltes coses que hauries fet diferent. Però gràcies a donar aquest pas i no endarrerir-ho, també aprens i també t'ajuda a impulsar-te al següent pas. Jo des d'aquí animo a tothom a que es doni aquest permís, perquè t'has de donar permís. I durant molts anys potser jo no m'ho havia donat. I en aquest moment que jo m'havia obert completament a dedicar-me completament a la música i a la poesia, de fet, he deixat en excedència la meva feina com a professora, vaig decidir enfocar-me en el projecte. És curiós, no?, com sorgeixen les coses. Sorgeix la música, et poses tot el teu ser ésser a disposició i era la meva obligació ara mateix. Sí.
1: I ho segueix sent, per tant entenc, si estàs amb aquesta excedència laboral, vol dir que estàs immersa en la promoció, en oferir aquest repertori en concert, perquè és un repertori que el pots oferir. Faries un programa sencer amb aquest repertori o ho combines amb altres autors? Com ho fas?
0: Sí, ara mateix amb aquest àlbum el que faig és una experiència de comentar, d'anar fent una guia entre text i text, entre música i música, com una guia turística per a aquest univers, no? Connecto molt el meu projecte amb el benestar emocional. I és que és el que defenso també, no només com un projecte de música i artístic, que ho és, però com a partir de la poesia tenim una eina poderosíssima de molts segles d'història, i evidentment també la música, per connectar missatges que ens ajudin personalment a travessar etapes, a travessar moments i a conèixer-nos i a donar-nos aquest moment tan desitjat que sempre esperem al cap de setmana per anar a la natura. Doncs com un moment d'unes 5 o 10 línies de versos et poden subministrar aquesta pau.
1: Ara en tindrem un tas que serà molt breu, però i no hem tingut temps de comentar altres coses com les fotografies, que fora de micro ho deies, unes fotos precioses que acompanyen el disc, fetes en una casa que també té la seva història, el Maria, etc. Però et demanaré que ens presentis breument El Árbol, que és el primer tema del disc i el que ens tocaràs, no?
0: Sí, és un tema basat en un poema de Núria Ortega, poeta d'Almeria. Va rebre el Premi Adonais el 2021 amb les infàncies sonores. Aquest poema, L'Àrbol, parla de com ella mateixa es veu escrivint i d'alguna manera en soledat, amb el té, amb la infusió, amb la seva escriptura i com se n'adona que torna i torna als mateixos temes, no? Com s'observa ella. Per mi era un poema que, de sobte, no deia coses que sí estava dient, et deixava obert tota una dimensió emocional que ja estava contenint d'alguna manera. És el que em va semblar veure. I jo dic, vale, doncs ja aporto jo això que veig en tu entre línies, no? I res, vaig explicar-li a la Núria, vaig arribar al seu contacte i li vaig dir, mira, he creat aquesta música. I em va dir, mira, el poema és perquè s'obri a tothom i benvinguda a la teva proposta.
1: Que maco. Doncs, Mar, un plaer, com sempre, aquesta estona de conversa. Gràcies per haver-nos presentat el disc. Enhorabona.
0: Gràcies.
1: I ara tenim ganes d'escoltar aquest fragment. Doncs, quan vulguis, pots seure al piano. T'escoltem. Avui, doncs, recordem-ho, presentem Maria del Mar Poyatos i Música para unos versos, que és el títol d'aquest últim treball seu, que és al mateix temps el seu debut en la composició.

0: Doncs aquesta és la música que ha posat Maria del Mar Poyatos a aquesta poesia El Árbol, de Núria Ortega, dues artistes del Maria, totes dues. Doncs, Maria del Mar, una vegada més, gràcies, que vagi molt bé. Fins una altra.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Recupera aquesta actuació musical a la pàgina web del programa a la plataforma 3CAT.

0: A l'assaig general, l'actualitat musical al dia.
1: Doncs el projecte de Maria del Mar Poyatos ens ha portat fins aquí un quart i mig de set. Ara seguim repassant l'actualitat.
2: I comencem amb alguns noms propis. El Centro Nacional de Difusió Musical nomena Joan Cerveró com a nou director.
1: El director d'orquestra, compositor, intèrpret, docent i gestor cultural valencià ha ocupat fins ara càrrecs de responsabilitat al grup instrumental de València, l'Orquestra Simfònica de la mateixa ciutat, el Ballet de Teatres de la Generalitat Valenciana i el Festival Ensems. Entre 2011 i 2013 ja va programar un cicle de concerts a la institució de la qual ara assumeix la direcció.
2: El violoncel·lista Pau Codina s'incorpora al claustre de professors de l'ESMUC.
1: Tot i la seva joventut, Codina s'ha convertit en un dels violoncel·listes més talentosos del panorama musical actual. Format a Manlleu, Barcelona, Londres i Brussel·les, ha estat distingit amb nombrosos premis i ha tocat en sales prestigioses d'arreu d'Europa, ja sigui com en solitari o acompanyat d'orquestra. Com a músic de cambra, també és membre del trio Fortuny i els ensembles Oculi i Esbel.
2: Més noms propis, la guitarrista Anna Popovic, protagonista a l'obertura del Black Music Festival.
1: Considerada una de les guitarristes més virtuoses del panorama actual del blues, Anna Popovic actuarà el 10 d'octubre a la Mirona de Salt, després d'una actuació del cubà Cima Funk dins de la vetllada inaugural de la 26a edició del Festival Gironí. Són els primers noms anunciats del Black Music Festival, que té la intenció de créixer en temporalitat.
2: I Meritxell Neddermann,

0: i Eliseo Parra reunits al nou disc del percussionista madrileny Pablo Martín Jones.
1: Es tracta d'una col·laboració dels dos músics a la peça titulada Bolero, que forma part del disc Baile Entero, un treball inspirat en la música de les festes populars previst per publicar-se el 23 d'octubre. Gràcies a un dels productors de l'àlbum, la músic maresmenca, ha rebut la proposta de participar en aquesta peça que pren com a base el bolero castellà, que és com es coneix aquesta dansa del segle XVIII. En aquest cas, a les veus d'Eliseo Parra i Meritxell Nederman, se li afegeixen efectes com el vocoder i altres elements electrònics. I ara ha arribat el moment de parlar de dansa.
2: La dansa amb Judit Jordana.
0: I com us hem avançat els titulars avui, Judit, coneixem el primer espectacle de la nova temporada dins del Mercat de les Flors de Barcelona.
3: Exacte, Albert, i per això m'acompanyen l'Aina Lanes i la Valentina Zati de la companyia We Are Novias. Bona tarda a totes dues.
4: Bona tarda.
3: Gràcies per venir avui, perquè esteu a les portes d'estrenar aquest espectacle.
4: Efectivament.
3: El Mercat de les Flors inicia temporada dins de l'edifici amb la producció pròpia Cèl·lula número 7, a Gogó, davant We Are Novias, el duet artístic format per la ballarina i coreògrafa Aina Lanes i la directora d'escena Valentina Azzati, dues artistes escèniques establertes a Barcelona. La peça es veurà del 2 al 4 d'octubre i es tornarà a veure del 4 al 6 de desembre. La figura de les gogós és el punt de partida d'aquesta creació de la companyia. A veure, expliqueu-me, com és aquest espectacle? Aina, si vols, comença.
5: Aquest espectacle penso que ha esdevingut una cosa que és prou vibrant, és prou exuberant també. Penso que puja prou la temperatura, que anima a la gent a disfrutar de veure cossos que ballen, que ho donen tot, que resisteixen. També està envoltat d'una música potent. Penso que és un viatge, bueno, que hem descobert que és un viatge xulo i que porta bastant amunt, o sigui, que comença i fa que totes caminem cap a algú que acaba bastant amunt.
3: Què ens hem d'imaginar sobre l'escenari? Quants ballarins hi haurà? Quin estil es veurà? Perquè després en parlarem més extensament, sobretot amb tu, Aina, que has passat una mica per tots els estils. Ets de formació primer clàssica i després contemporània, etcètera.
5: La Valentina,
3: no?
5: També.
3: La Valentina també
5: és ballarina.
3: També,
5: sí.
3: Que, al final de tot anirem a trobar aquest encaix, no? Perquè trobo que és molt interessant treballar no? En quin moment comenceu a treballar. Mm-hmm. Parlem una mica de l'espectacle primer i després anem a la vostra trobada.
5: Vale.
3: Aquest espectacle, què veiem a l'escenari? Quants intèrprets hi ha?
6: A l'escenari tenim 8 intèrprets, que són un somni total.
5: Sí.
6: Moltes d'elles són gogós en l'actualitat i moltes no, però totes venen de un vincle amb la nit i amb el ball molt profund, crec. Tenim 7 pòdiums, no?
5: Sí, sí.
6: Que són com un element molt, molt identitari de la gogó. Tenim una música increïble de la Meritxell de Soto, que és una DJ d'aquí, de Catalunya, molt coneguda en l'ambient. Tenim un disseny de mapping de l'Antoine Junach. Tenim una il·luminació que és principalment nostra, però amb ajuda de molta gent. I què més tenim?
5: El vestuari
6: de la Luisina Sánchez.
3: Sí, ens hem d'imaginar que el mercat serà una discoteca. No!
5: Ai!
3: És que costa d'imaginar, eh?
5: Sí, jo crec que costa no pensar que estarem anant a una discoteca, perquè la gent relaciona ràpid el tema. Nosaltres no volem reproduir un club. De fet, la nostra manera de treballar és quasi destil·lant. Nosaltres el que agafem són elements que ens semblen atemporals i amb els que aconseguim treballar la capa física, perquè ens interessa el cos i ens interessa la dansa. Aleshores, tenim altura, vull dir, més que dir tenim uns pòdiums perquè volem reproduir un club, és tenim altura perquè volem que els cossos treballin en altura, perquè volem que l'espectador tingui l'experiència de veure aquests cossos des de baix, com els tens quan vas a un club. Però no estem reproduint el club, no és la nostra intenció. Sí que és la nostra intenció que es posi, en foco i en primer lloc la gogó i la seva tècnica i la seva mestria i la seva presència i tots els atributs que la caracteritzen.
3: I per què gogó? Per què un espectacle centrat en les gogós? És perquè és molt curiós, deixeu-me que us digui, eh? Jo fa 7 temporades crec que fa i que... No? I no és un espectacle habitual.
5: No.
3: Dins d'una programació de dansa contemporània de la Casa de la Dansa.
6: Per què la gogó? Per nosaltres crec que ens agrada estudiar ciertas danzas o ciertas disciplines que venen dels marges, no? Que venen d'un lloc que no és del tot institucionalitzat o acadèmic, tal com les danzas folklòriques, com les danzas urbanes, en este caso com la danza gogó. Ens interessa molt perquè ahí hi ha una potència de ball molt intern, molt potent. I creiem que és important que ciertes figures que no són del todo parte de lo académico y de lo que está hoy en día como
5: legitimado
6: formen part i ocupen un espai que és de tots, que és el mercat,
5: la Casa de la Dansa,
6: i que també el públic sigui part d'això que és que té molta maestria darrere, no? D'aquesta pràctica.
3: Sí, sí, que podria semblar, no? Que et poses allà i mira, una gogó puja i balla, no?
6: Exacte.
3: I no és tan simple.
6: No, clar que
3: no. No, la gent ha d'estar
5: exacte, ha d'estar formada. La seva pròpia destresa i moltes hores de pujar-te uns talons, de pujar a certes hores de la nit, de lidiar amb un públic que és diferent al que s'asseu a una butaca i no et diu res.
6: Totalment.
5: També estar exposada tota l'estona, tot i potser no et miri ningú. Vull dir que hi ha un treball de mirada, de resistència, d'hiperpresència, de superseguretat. Vull dir que es poden treballar moltíssimes coses en la dansa gogó. Vull dir, de la mateixa manera que pots agafar un estil com la sardana i estudiar-lo i posar-lo com a objecte d'estudi. Pots agafar la dansa gogó i posar-la com a objecte d'estudi. A part de que ens fascina, perquè ens sembla molt potent, perquè també nosaltres som persones que ens relacionem amb la cultura de club i perquè ens agrada aquesta figura que encén la pista, també la relació directa. Jo he fet de gogó, la Valentina i jo hem treballat juntes a events on hem hagut de fer animació. Vull dir, la majoria de ballarines no ho diuen, però tenen experiència, ho han tingut moltes fent de gogó, i de fet és com estrany, ens preguntem per què una professió es considera professional i l'altra és com si és pseudoprofessional, però també hi ha un sou i també hi ha un horari i també hi ha unes condicions. Aleshores...
6: I unes audiciones y unos requisitos físicos y muy, muy parecido, digamos. Los paralelismos son muchos, están muy cercanos una cosa de la otra, pero al mismo tiempo no se reconoce como tal. Mm. Uno se piensa a sí mismo como bailarín o como...
5: Sí.
6: No, y como...
5: Sí.

0: Treballeu juntes des del 2022 i l'octubre de l'any passat ja veu estrenar al Mercat de les Flors la vostra primera creació, You Are Not a Coix. Què us uneix? Perquè, no?, ara totes dues hi ha la dansa de base, no? Sí. Però què us uneix? Perquè tu, Valentina, potser ja fas més direcció d'escena, tu, Aina, ets més coreògrafa i ballarina. Què us uneix més?
1: A veure, ens vam trobar perquè la Valentina dirigia un projecte que es diu Si los martes fueran viernes, que és un projecte de composició instantània on convidaven diferents intèrprets a improvisar. Aleshores em va contactar

0: Vam fer un cafè, vam començar a portar-nos molt bé, jo vaig participar en aquella edició. A partir d'allà vam començar com a traspassar informació, no? Jo li explicava, estic fent això, ella, no sé què, doncs quan vulguis vinar més a Silos Martes, et dono un cop de mà. Vaig començar a col·laborar amb Silos Martes més des de l'equip creatiu i de producció. Al cap de res, la Valentina tenia, estrenava com a directora amb La Cerda, que és la companyia on actualment també ballem juntes, a Dansa Metropolitana, l'espectacle de Dolorsa de los Llanos, i em va donar un paper principal. I aleshores vam estar en escena juntes i jo dirigida per ella. També en aquell moment ens vam donar compte que funcionava molt bé com miràvem l'escena juntes, jo a dintre, ella fora, però també ella em deixava molt de marge per opinar. Ja veníem treballant juntes a Silos Martes. Jo la vaig convidar a fer Les llums de Sosiego, que era un altre projecte personal meu. Vam començar com a dir, a todo juntas, no?
1: I l'estil és transversal? Perquè no, sempre diem, no, és que formació, gairebé tothom comença amb clàssic, o no, o qui vol ser ballarina com a tal, la nostra ment comença en clàssic, passes, no, a contemporani, jazz, en el vostre cas, danses urbanes, hip-hop, l'estil el teniu totalment transversal, us veieu ara fent una cosa clàssica, per exemple?
0: Podríem.
2: Jo crec
0: que podríem tenir un elenc de ballarines clàssiques i estaríem felices.
2: Sembla fantàstic.
0: Sí.
2: Sí, crec que tenim una cosa que ens connecta molt, que és la dimensió plàstica, tot i que Aina no sigui il·luminadora de professional, diguéssim, pensem juntes com...
1: El resultat final,
2: el
1: no?
2: El resultat final, i per nosaltres la imatge és quasi un cos més que balla amb els cossos. En aquest sentit, crec que ens connectem molt i pensem de manera molt similar, no?
0: Sí.

0: Aquest espectacle forma part de la cèl·lula 7 del Mercat de les Flors, un projecte que neix per la producció, la creació i la transmissió de la dansa dins de l'estructura. Té com a objectiu generar un marc específic de desenvolupament de la dansa a través d'un increment de recursos, suport i acompanyament d'artistes i de projectes. Són molt necessàries aquestes iniciatives?
1: Sí.
2: Sí.
0: Com neix aquesta oportunitat d'estar un altre cop al Mercat de les Flors?
2: Doncs ens vam presentar, perquè en aquest cas aquest cèl·lula ha sigut una convocatòria oberta, que és la primera vegada que es fa d'aquesta manera. Aleshores ens vam presentar el projecte, que ja s'estava coent, o sigui, estàvem ja cuinant-lo a foc lent, perquè ens agrada anar tranquil·les. La veritat és que Joan Notagost va tenir un procés llarguíssim i ara no anàvem a posar-nos a pressa tampoc. I estàvem escrivint, i estàvem, sí, com conceptualitzant.
0: Suposo que el darrere i la Casa de la Dansa no sempre us ajuda en temes de recursos.
1: Clar, el que pots fer sense un equip com el del Mercat és molt menys que el que pots fer amb tot l'equip tècnic, amb tot l'equip de producció, amb l'acompanyament, inclús creatiu. Crec que sí, és el que tots nosaltres
2: desitgem.
1: Sí.
0: L'espectacle és una festa per convidar la gent. Com se l'ha d'imaginar, la gent? És que és difícil d'imaginar, eh?
2: Jo diria...
0: És curiós, desperta molt la curiositat, ja.
2: Jo no diria que és una festa, perquè tampoc és una festa. O sigui, jo crec que és un espectacle.
1: Sí.
2: Però, bueno, la gent que ha vingut a veure-la una mica més de prop i que ens acompanyen diuen que és molt hot. Jo podria dir que és hot.
1: Sí, és un bon resum.
2: Sí. Vull dir... Sí,
0: calent.
2: Les intèrprets són tot, la veritat.
0: Doncs el més calent a la Higuera, perquè estreneu demà. Toi, toi, toi. Molta merda, que es diu.
1: Sí.
0: Si les voleu veure, és a la companyia We Are Nòvies, amb aquest agogó davant, d'aquesta companyia formada per l'Aina Lanes i la directora d'escena, la Valentina Zatti, que has parlat molt bé català, Valentina.
1: Merci.
0: L'has de practicar més, perquè ets argentina. Molt bé, per l'esforç, sí, senyora. Tu a practicar-lo, perquè el parles molt bé. I a la peça la podeu veure del 2 al 4.

0: 4 d'octubre al Mercat de les Flors i es tornarà a fer del 4 al 6 de desembre. Moltes gràcies per venir a Catalunya Musical.
1: Moltes gràcies a tu.
0: I amb vosaltres ens retrobem la setmana vinent.
2: Exacte, Judit, doncs fins la setmana vinent. Nosaltres de seguida saludem a l'estudi en Pere Estelrí, que ve a presentar-nos el disc, el llibre Cròniques Wagnerianes. Una petita pausa i de seguida el saludem.

0: Acabarem el programa, com hem anunciat en el sumari, acompanyats de Pere Estelric, que ha vingut des de Mallorca per presentar-nos Cròniques Wagnerianes. No ha vingut expressament, sinó que demà hi ha una presentació i dissabte una altra, i ara doncs, ho explicarem en detall. Bona tarda, senyor Estelric.
1: Bona tarda i moltes de gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos i per presentar-nos aquestes Cròniques Wagnerianes, que ara ho dèiem fora de micròfon, tot i que és una novetat, perquè això el llibre es va presentar abans de l'estiu.
1: El mes de juny.
0: Però ha tingut tant èxit que pot haver-hi molta gent que ja l'hagi llegit.
1: Sí, sí, és un llibre que la mateixa... Jo primer, el primer de tots, i l'editorial també, que un llibre de música, que té un títol, que a Pontura no correspon al que després el llibre és, perquè Cròniques Wagnerianes sembla que ha de ser un llibre exclusiu de Wagner. I no, és un títol una mica així. De fet, jo tenia ganes de posar-li Cròniques Bach-nerianes, perquè també parla molt de Bach.
0: Sí.
1: Però després la meva filla em va dir pare, això no ho entendrà la gent. O wagnerianes o bachianes, però no posis les dues coses. Vaig optar per wagnerianes perquè realment som, els escrits són fruit o varen començar quan jo vaig anar a Bayreuth fa una sèrie d'anys i explico una mica les anades a Bayreuth, però després també les anades a Leipzig, que, perquè Bach no s'enfadi, també hi vaig cada estiu.
0: Fa molt pocs dies passaven per aquí dues joves cantants becades que havien anat a Bayreuth aquest estiu. Ja sap vostè que el Club Wagner cada any beca uns músics perquè hi vagin, i per ells són autèntics descobriments. Jo no sé si per vostè, quan va anar a Bayreuth, ja, segur que ja sabia ben bé a què anava, però potser va haver d'esperar uns anys,
1: sí,
0: també.
1: Sí,
0: no?
1: Molts anys. Vaig esperar molts anys d'anar-hi, no hi havia manera d'anar-hi. Fins que el 2017, la Coral Universitat de les Illes Balears va ser convidada a anar a Bayreuth, no al festival, sinó un festival que hi havia allà de corals universitàries d'Europa. I varen convidar la universitat, la coral de la universitat, el director era molt amic meu, Joan Company.
0: Sí.
1: I em va dir, mira, anem a Bayreuth, tu que tota la vida has pensat anar a Bayreuth, si vols venir a l'expedició, i vaig dir, me vaig apuntar amb l'expedició d'aquesta coral. I vaig enviar un correu electrònic al Festival de Bayreuth, explicant que jo anava a Bayreuth per una altra cosa, i però que m'agradaria mirar si podria anar alguna nit de l'òpera.
0: Sí.
1: Pensant que ni me contestarien, o que me contestarien donant llargues, que dèiem a Mallorca, no? I la resposta va ser afirmativa. Va dir, senyor Estelric, mentre el dia que vostè està aquí, tenim una entrevista

0: Entrada per vostè de Parsifal. Bueno, vaig quedar totalment. Vaig dir, per favor, sí. Bueno, i des de llavors, que vaig fer després un comentari al Diari de Mallorca, que jo tinc opció d'escriure coses al Diari de Mallorca i altres mitjans de Balears, vaig fer una crònica d'aquesta anada meva i a partir d'aquí, cada any, pel mes d'octubre-novembre, m'envien la programació i me donen opció de poder triar les òperes que a mi m'interessen. I de vegades me diuen sí a tot el que jo demano i de vegades me diuen, miri, aquest any només això. I bé, i des de llavors, és a dir, vaig cada any.
1: Cada any, eh?
0: Cada any, des del 17. La pandèmia no, perquè no es va fer res, però vaja, sí, he anat cada any i tinc aquesta sort de poder-hi anar cada any.
1: Per tant, és obvi, anava a dir que els seus gustos musicals passen per Wagner, però també pels altres, perquè Bach també surt en el llibre, i Leipzig, a més, és una ciutat molt musical on també n'hi ha d'altres, hi ha els romàntics, no?
0: Sí,
1: ha...
0: clar, de fet, Wagner va néixer a Leipzig.
1: Sí, sí, també és clar.
0: Però tot i que no queden massa restes seus allà, però clar, és una ciutat Schumann, per exemple, hi ha un bar, més que un restaurant, però s'hi pot dinar també. Allà on hi entres hi ha el racó Schumann, allà on la Clara Wieck i el Robert Schumann anaven allà a prendre cafè, també el Museu Mendelssohn, que és allà on vivia Mendelssohn, que ara també està compartit amb la Fundació Kurmasur, que va ser un dels grans directors que va tenir la Gewandhaus. Bueno, però és una ciutat molt musical, Leipzig. Es pot trobar, jo que sé, un grup professional que és allà de viatge i se posa un cantó d'una plaça i te canta una cantata de Bach. Vull dir, aquestes activitats que només trobes en aquestes ciutats tan musicals.
1: Per tant, en quina mesura, no sé si això ho explica en el llibre, quan un ha repetit tantes vegades, perquè Bayreuth també no deixa de ser una ciutat petita.
0: Sí, molt petita.
1: I Leipzig és gran, però el centre també és molt assequible, no? No sé en quina mesura l'experiència cada any és diferent, a part dels espectacles musicals, evidentment.
0: Sí, l'experiència és diferent, perquè primer que a Bayreuth no tens molt de temps de fer coses més enllà de l'òpera, perquè les òperes comencen a les 4 de la tarda i acaben a les 10 de la nit. Per tant, al matí et lleves, vas a l'hotel esmorzat, te passeges una mica per aquí al carrer comercial, vas a veure alguna exposició que sempre hi sol haver a l'estiu, vas a veure vas a veure aquella grandíssima sala de pianos, perquè hi ha un constructor de pianos que a Liszt li agradava molt aquella marca, vas a veure la casa Wagner, te passatges pels jardins, parles un poc amb mallorquins que hi pugui haver per allà, o gent del Club Wagner, que també mos trobam, i passes el dia molt ràpidament. En canvi, Leipzig és diferent, perquè Leipzig hi vas, tens tot el dia per passejar-te, pots agafar el tren i a mitja hora ets a Halle, que també hi ha, és la ciutat Händel. Per tant, Leipzig sí que té un moviment, i a més és una ciutat que té un moviment turístic, fins i tot, perquè Bayreuth molt de turisme no hi va, si no és pel festival, no hi va molta de gent. Però sí, cada any pots trobar coses noves per fer. Sobretot trobes gent amb qui parlar i aprendre coses, perquè vas allà i te trobes molt de wagnerians que t'expliquen coses que tu realment no sabies.

0: Seguim parlant doncs d'aquestes cròniques wagnerianes amb el seu autor, en Pere Estelrich, que vostè és matemàtic de formació, i no sé si de professió també, sí, però ha escrit molt. És a dir, que potser és més periodista, no sé, ben bé ara ens explicarà com es considera. Ho dic per preguntar quin és el motiu que l'ha dut a publicar això, donar-li forma de llibre, i es recollireu.
1: Ara li explico. Jo som matemàtic, vaig estudiar aquí a Barcelona del 73 al 77, vàrem fer aquest any, curs que ara ha començat, és el curs que fa 50 que vàrem acabar aquí. De fet, tenim una trobada de tots els companys de curs aviat, a mitjans mes de novembre, d'octubre, ens veurem aquí a Barcelona. Bé, jo vaig estudiar aquí, som matemàtic, i m'agrada molt la part científica i me considero una miqueta divulgador, però no en cap moment científic, divulgador musical. La gent me diu de vegades, tu ets un musicòleg. No, per favor, musicòleg, no ofenguin els musicòlegs, jo som un divulgador. Tu eres la paraula que més me va, és divulgador. De matemàtiques, de ciència, de música, tinc un màster en periodisme, he fet molta ràdio, he fet molta premsa, però això és la meva opció. No. Som un melòman que, a més, li agrada compartir el que sent amb l'altra gent. Però... I la segona part de la pregunta, per què vaig escriure aquest llibre, miri, jo durant el 24 i el 25, que són els dos anys que he estat més temps, he estat una setmana a Bayreuth, els altres anys hi anava puntualment, un dia o dos, i ara el 24 i el 25 vaig tenir opció d'estar-hi

0: de 7 capítols és molt curt. Aleshores vaig afegir a cada capítol, si per exemple el primer capítol parlen de Lohengrin, el capítol vaig fer un annexe, per exemple, dedicat només a Lohengrin. Si parles de Nuremberg, vaig fer un annexe dedicat a la ciutat de Nuremberg. Si parles de no sé què, vaig parlar de ciència, o parles de... En fi, cada capítol d'aquesta anada, que seria com un dietari, per entendre-nos, el capítol següent parla d'alguna cosa i amplia, amplifica una mica més alguna cosa que ha sortit en el capítol anterior. Per tant, són 34 capítols.
1: Per tant, Pere, si em permet la pregunta, això està a punt de presentar-se, però ens consta que hi ha, bé, quatre, em penso que ha parlat de quatre
0: edicions. Edicions. Sí, ja és la quarta.
1: Vol dir que se l'ha llegit molta gent, o que molta gent ho ha tingut a les mans. No sé quins inputs ha anat rebent.
0: Ha estat una ara, de les coses molt...
1: Ara parlava d'això, no?, de la gràcia és poder-ho compartir, no?, tot això.
0: Ha estat molt guapo la quantitat de gent que m'envia correus, o me telefona, o si m'ho veu pel carrer, Pere, vaig llegir el teu llibre, m'agradaria que el fes. Ahir mateix a Barcelona, vaig anar a dinar amb uns amics, i al dinar un va venir amb el llibre, que l'havia comprat a Barcelona, abans de la presentació de demà i de dissabte, va venir amb el llibre a veure si li volia signar. Vaig quedar sorprès, dic, sí, sí, ja l'he vist i l'he comprat, sabia que l'havies publicat, i el vaig cercar i el vaig trobar. Vull dir que a Barcelona ja hi és aquest llibre. La distribució, de fet, vaig parlar després de l'editorial i em va dir, sí, sí, a hores d'ara, ahir a la tarda, a Catalunya ja se n'han venut 60 exemplars, des del mes de juny. Vull dir que la distribució existeix. Ara, per tant, sí que he rebut, i això em satisfà molt, aquests feedbacks de gent que em demana que el signi, que em diu que l'ha agradat, que li ha... Perquè és un llibre d'entreteniment. Jo no gens pretensiós, per favor. Els wagnerians són wagnerians, jo som wagnerià, però melòman. No som gens experts ni ser res més enllà d'això. Vull dir, això és un llibre com a periodístic que intenta acostar no només Wagner, sinó la música, la meva passió per la música, intenta acostar-la al gran públic. Això és la idea, i Puntura, això ha estat el secret de que tingui èxit aquest llibre, perquè no hi ha referències, ni s'ha de saber res de si bemolls, ni s'ha de saber res de música, ni s'ha de saber res de Wagner. És una manera d'entrar dins el món de la música molt variat.

0: Aquestes són les cròniques wagnerianes de Pere Estelrich. No puc evitar preguntar-li, abans quan parlava del seu currículum singular, per la relació, com la veu vostè, la relació entre la música i la matemàtica, si com a melòman no pot evitar analitzar la partitura des d'aquest punt de vista o prefereix restar-li a la numerologia de Bach i aquestes coses.
1: No, no, bueno, la numerologia de Bach hi ha molta ficció i pintura amb poca realitat, no? Però bé, no, jo crec que, per exemple, hi ha seqüències matemàtiques dins, sobretot la música contemporània, tot i que Haydn, per exemple, hi ha algunes obres de Haydn que utilitzen patrons matemàtics, sobretot del número auri, que cada tant compassos passa alguna cosa. Això és així. De fet, el primer que va crear, diguem-ne, una Pitàgores, que era matemàtic i músic, és el primer que va dividir una corda tensada en diferents parts perquè pogués sonar un do, pogués sonar un re. Per tant, ja des de l'antiguitat, i parlam de segles abans de Crist, ja Pitàgores ja va, diguem, fer una relació molt directa entre les matemàtiques i la música. Una altra relació claríssima és que totes dues tenen un llenguatge propi. Nosaltres podem parlar català, però si jo me mostro una clau de sol i no m'expliquen què vol dir, no ho entendré. O si m'expliquen una forma integral i no m'expliquen què vol dir, tampoc no ho entendré, per molt que parli català, per molt que parli idiomes. De fet, la integral, ara faig una espècie de símil, la integral, que és aquest signe matemàtic, el trobam també en els instruments de corda. Tots els violins, la caixa tenen una forma que és aquella S, que és allò que ho va inventar, sembla que ho va inventar Leibniz, que és, per cert, va néixer a Leipzig, Leibniz.

0: Neix a Leipzig i hi ha una estàtua que en part li dedica un capítol a Leibniz en aquest llibre.
1: Has esmentat molt de passada una ciutat que no hem parlat gaire, que és Nuremberg.
0: Sí.
1: Quan parla de Nuremberg parla de Dürer, sobretot.
0: Sí, i el quadrat màgic de Dürer, també, que parlant de matemàtiques, que la gent intenta fer quadrats màgics, que n'hi ha una a la Sagrada Família, que també cito aquí. A la façana de la Sagrada Família hi ha un quadrat màgic que suma 33, que és l'edat de Crist. El de Dürer no suma 33, suma un altre número, que crec que és 34. I, clar, a Nuremberg, per què parla Nuremberg? Primer, perquè és una ciutat importantíssima, però a part d'això, perquè per anar de Mallorca a Bayreuth has d'anar a Nuremberg. Bayreuth no té aeroport, i el que és més còmode per un mallorquí és agafar un vol a Nuremberg, que n'hi ha 3 o 4 diaris a l'estiu, massa, perquè venen molta de gent nuremberiana, no sé, a la mare. Ja fas un vol al matí i a les 12 del migdia ja pots ser a Bayreuth.
1: I injustament, igual que la música de Wagner, associada a temes,
0: sí,
1: polítics?
0: Sí, també faig una referència als judicis, però bé, sobretot m'agrada molt la figura de Hans Sachs, que és el gran protagonista dels Mestres Cantaires de Wagner, que va existir, per cert. I, a més, aquest Hans Sachs, que era sabater, ell, i Wagner el va fer protagonista dels Mestres Cantaires, era també compositor. I una melodia que va fer, que ara no recordo el títol de passada, que sí ho explica en el llibre, una melodia que va fer Hans Sachs va ser després convertida en un coral luterà que Bach va utilitzar a una cantata. Miri aquí ja la tot lliga, vull dir.
1: Doncs qui vulgui saber-ne més ha d'anar o bé demà al Club Wagner, tot i que
0: sí,
1: l'aforament és molt reduït.
0: Sí, a les 7 de la tarda, clar, és una... Sí, és una... L'aforament... Què he de dir una cosa? Un quartet de corda... El meu fill va estudiar a Barcelona durant 4 anys, i va viure, aquests 4 anys, va viure amb un jove que estudiava composició i violí. De fet, com a compositor ja ha estat guardonat. Té un premi d'autor de sardanes, vull dir, aquest Martí. I li vaig dir, quan el Martí va saber que jo presentava aquest llibre, em va dir, Pere, m'agradaria fer amb un quartet d'amics, fer-te una col·laboració musical. I quan li vaig dir que sí, ells han creat una versió per quartet de corda del cor de Tannhäuser, del cor dels peregrins de Tannhäuser. Per tant, des d'aquí, a en Martí li dono totes les gràcies i demà, hora baixa, s'estrenarà aquest quartet al Club Wagner. I després, perquè la gent que no pugui venir al Club Wagner, perquè és molt restringit, el dissabte al matí, a les 10, a l'Espai Mallorca. També tindrem una altra presentació, més pública, més per tothom.
1: Que bé, i suposo que a Mallorca ja n'ha fet, on té previstes d'altres, no?
0: Bueno, a Mallorca n'hem fet, van fer una a Palma, a la Fira del Llibre, que va exhaurir tots els exemplars de la primera edició. Després en van fer una a Felanitx, que és el meu poble, que també va ser un èxit. N'hem fetes a Sant Joan, n'hem fetes a Inca i n'hem fetes a Pollença. També, vaja, molt guapes, i les que varen fer Pollença fa 15 dies, va participar-hi un percussionista mallorquí, en Joan Campomà, que va tocar la marimba, una versió que havia fet ell d'una suite per cello sol de Bach. Això guapíssim, també.
1: I per acabar, quin serà el proper llibre o què hi ha sobre el seu escriptori? No, per segur que potser només és en el cap, però segur que hi ha alguna idea, no?
0: No, ni idea, és anar fent coses ara. Sí, m'agradaria, però clar, ha de passar encara uns anys, m'agradaria fer un llibre recomanant llibres. Ja li tenc el títol, el que no tenc encara és el text. M'agradaria titular-lo Bibliomúsica, que és un llibre, llavors explicaria, donaria a conèixer llibres de divulgació musical. Però vaja, això és una idea que ara vostè m'ha mig compromès a dir-ho, però vaja, no puc dir res, perquè no és res, és un llibre que està en blanc, de moment.
1: Doncs podem veure que no ho hem sentit. De moment ho hem de deixar aquí, doncs. Pere Estelric, gràcies per haver passat per aquí tot, per la ràdio, haver trobat un moment. Enhorabona per aquestes cròniques wagnerianes. Que vagi molt bé totes aquestes presentacions i la resta de projectes.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Assaig general.
1: Doncs fins aquí el programa d'avui i tornarem demà divendres per encarar el cap de setmana i entre d'altres us parlarem del concert que la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona

0: farà al Palau de la Música amb la jove solista de flauta Sofia Neugebauer.
1: I també repassarem alguns detalls de la nova temporada de La Nova Gescava de Terrassa, que arrenca demà mateix i preveu diverses propostes relacionades amb els centenaris de tres grans del jazz, com són John Coltrane, Miles Davis i Ray Brown.
0: Doncs són només alguns dels continguts que estem preparant pel programa de demà. Com sempre, a partir de les 6 de la tarda us esperem aquí a Catalunya Música, l'equip format per Oriol Pinart, Olga Cardús, Judit Jordana, Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Fins demà.

0: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
1: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de Cobla, la cobla tal com sona.
2: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Mimi Pinson, la griseta sentimental. Sabeu qui va ser? La musa dolça i inquieta de la joventut de Mosset. D'aquesta alegre flor de França va quedar, com era natural, només una mica de fragància i una cançó sentimental. No era Raquel la coqueta, ni la diablesa Jorsan. Mimi va ser una violeta, a la seva solapa de Don Joan. Era l'època radiant del poeta dandi seductor. Mimi Pinson, la dolça amant, va comprar la glòria amb el seu amor. Tenia els cabells d'or, l'únic or que tenia. Però valia un tresor, la seva boca vermella i la seva alegria. Era feliç la griseta, amb el seu vestit de percal. Era feliç el poeta, amb la seva nòvia sentimental. Juvenil alegoria, va viure allò que viu una flor. Però encara viu, ungida de glòria i d'amor. Amor de l'edat primera, que, encara que fuig fugaç, és etern. Quan dolça és la primavera, en recordar, en ple hivern. Mimi Pinson, d'Emilio Carrer. Ell va néixer l'any 1881 a Madrid. De jove va mostrar un gran interès per les llengües, especialment pel francès. Va escriure novel·la, poesia i molts articles de premsa. En quant a la novel·la, va pertànyer a aquella generació perduda de la novel·la curta, centrada en dos temes, la novel·la marginal i el costumisme. En definitiva, una generació de tramvies, de teatres, de copletistes, de tertúlies. I ella, Mimi Pinson, va ser una de les protagonistes d'una de les seves novel·les, tot un submón que va posar a disposició dels seus lectors i lectores. I de fons, doncs, és La Bohème, una cançó escrita per Jacques Plante i l'armeni francès Charles Aznavour. És La Bohème, en una versió per a piano, que interpreta Arthur Katzian. Preparats? Doncs vinga, que ens enlairem per aquest inabastable univers musical i poètic, perquè comença el Gran Tour. Benvinguts.

I el segon trajecte, us proposo que ens endinsem en un territori menys transitat. Sempre ens resulta confortable, almenys musicalment parlant. Ens endinsarem en un repertori menys conegut i un compositor no tan present en els programes habituals. Aquest és el cas d'aquest compositor que va néixer el 1694 a la regió italiana de la Puglia, conegut principalment per les seves òperes, per la seva música d'escena, tot i que també va tocar, va escriure altres gèneres, com aquest concert per a flauta, en sol major. El nom del compositor, Leonardo Leo.

Doncs era música de Leonardo Leo. Era el seu concert en sol major per a flauta traverso i que nosaltres hem sentit en un arranjament per a flauta de bec, corda i baix continu, i que sentíem a la versió de la flauta soprano Maurice Stiga amb el conjunt instrumental que dirigia des del clavecí Naoki Kitaya. Aquesta música, aquest poema simfònic, que és un homenatge d'Ernest Chausson a Richard Wagner. Es tracta de Vivian, com us deia, un poema simfònic escrit sobre la llegenda dels cavallers de la taula rodona. I el que fa és fer una partitura plena de reminiscències del Parsifal, que només s'havia estrenat 5 anys abans. De fet, Parsifal va ser un dels llegendaris cavallers de la taula rodona del rei Artur i va participar a la recerca del Sant Grial. Tot plegat, el resultat és aquest poema simfònic que porta per títol Vivian, del compositor francès Ernest Chausson.

Doncs sentíem música del compositor Ernest Chausson. Era el seu poema simfònic basat en la llegenda dels cavallers de la taula rodona Vivian. I que han sentit a la versió de l'orquestra simfònica Líric de Nancy sota la batuta de Jerome Kaltenbach.

I el segon trajecte el fem ara endinsant-nos en una novel·la de ficció històrica postmoderna de l'època victoriana, escrita l'any 1969 per John Fowles. Explica la història, la tensa relació entre un cavaller, un naturalista afeccionat i una ex-institutriu que és una dona independent de la que ell s'enamora. Doncs bé, uns anys més tard, l'any 81, la novel·la va ser adaptada amb el mateix nom al cinema. La varen protagonitzar Jeremy Irons i Meryl Streep, que la veritat és que està meravellosa. Una de les millors actrius per a mi que existeixen. De fet, la pel·lícula intercala les històries de dues aventures amoroses. Una pel·lícula dirigida per Carol Reis i la música li varen encarregar a Carl Davis. El títol de la novel·la i de la pel·lícula, que és el mateix, La dona del tinent francès.

0: Quan John Fowles va escriure aquesta novel·la, La dona del tinent francès, ell mateix es va recordar l'etimologia de la paraula novel·la, que és alguna cosa nova, que ha de tenir rellevància per a l'escriptor actual, però mai s'ha de fingir que vius en aquella època, en aquest cas en aquell 1867. T'has d'assegurar que el lector i l'espectador sàpiguen que això és una simulació. Doncs bé, la música d'aquesta pel·lícula, La dona del tinent francès, de l'any 1981, el director Karel Reis li va encarregar compositor Carl Davis.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.

París, setembre de 1772. Filla meva, deixaràs la casa del teu pare i de la teva mare per entrar a casa del teu cònjuge i la teva. En concedir-t'ho, renuncio a tota la meva autoritat i no em queda més. Ara ja no he de complir amb el meu deure. Ara només tinc dret a assessorar i ho utilitzaré. Aquesta és la darrera vegada que et dic «jo vull». I la carta continua. La carta que Denis Diderot va escriure a la seva filla, Angélique. I com que avui és dijous, doncs us proposo que fem la parada aquí, a les melodies d'aposta, amb aquesta carta, que estirem el fil una mica. Per què Diderot escriu aquesta carta a la seva filla, aquell, com es deia, setembre del 1772? Doncs mireu, si recolem una mica en el temps, ens trobem amb aquest personatge que va ser tan fascinant com desconegut, vinculat a la vida de Denis Diderot, al qual el filòsof entregaria part de la seva vida, les il·lusions i les esperances, que era la seva filla. Una dona que va estar vinculada al món de la música, gairebé desconeguda i oblidada avui dia. Ella va ser la filla del filòsof de la il·lustració Denis Diderot i de la seva dona Antoinette Champion. I es deia, com us deia, Angélique Diderot. Angélique va ser l'única supervivent dels quatre fills que van tenir la parella. I al punt va néixer, el que va fer el pare és buscar el millor per ella, volcar-se a la seva vida, a la seva educació, estructurar el seu pensament, perquè sempre va creure que ella no era una noia com qualsevol altra, o millor dit, no volia que ho fos. I va ser a través de la música que va trobar la millor manera d'educar-la. Fixeu-vos, a la França del 18, molts filòsofs també eren grans melòmans. Rousseau, que també va ser compositor, Voltaire havia escrit diversos llibrets d'òpera, i entre altres, Diderot, que també va demostrar i va mostrar el seu enorme interès per les qüestions musicals. I això va fer que trobés en aquest art la millor manera d'educar Angélique. Doncs bé, d'entrada dir-vos que ell havia nascut a París el 1753 i gairebé des del bressol el pare va voler seguir meticulosament les seves passes. La va ensenyar a parlar, a reflexionar de manera crítica i sempre avantposant la raó com a resposta a totes les preguntes. I a més, tot això semblava que seria possible. Feien sovint passejar recompenses, la satisfacció de fer alguna cosa bona i l'alegria de guanyar-se la bona voluntat dels altres. I amb tot això també va tenir professors de música. Sabem, pel que s'ha conservat per un petit tractat, sabem d'entrada que va ser educada en matèries que no estaven dins el cànon habitual. Religió, geografia, història, dansa, poesia, aritmètica, anatomia. A una certa edat, el pare va contractar una llevadora perquè volia que li ensenyés les parts del cos. Bé, i també, amb 9 anys, va començar a endinsar-se ara sí al món de la interpretació, el clavecí i el cant. La primera mestra, qui va ser? Clavecinista, cantant, compositora francesa. Era 7 anys més gran que ella. Es deia Marie-Emmanuelle Vaillant. I els seus progressos van ser tan ràpids que en una carta a un amic Diderot li afirmava amb orgull: ella serà músic. I va ser quan, davant de tot això, li va buscar un nou professor. Havien passat 7 anys i els avenços eren tan grans que es va fixar en Antoine Bemaitre-Rieda. Era francès, alsacià, i vivia a París, compositor, teòric i professor de música i filòsof, un reputat mestre, en qui començaria a treballar el baix continu, l'harmonia i la improvisació. Tot i que hem de dir que no va ser compositora, que sapiguem, o que s'hagi conservat, però no tot és la creació. Ella va tenir un paper molt important en un tractat de profunda col·laboració musical i filosòfica anomenat Llibre de clavecí i principis d'harmonia. I tot això també li serviria pels seus concerts, perquè, clar, ella va donar concerts, imagineu-vos, concerts domèstics, que tenien molta importància a l'època, encara que avui ens semblin menors, però és un tema molt interessant a tenir en compte, sobretot parlant de dones, perquè no és un tema menor, seguríssim. Bé, a més, Diderot passava dificultats econòmiques, sobretot perquè volia fer un bon casament, volia tenir una bona dot. I sabeu què va fer? Què va fer? Doncs li va vendre a la tsarina Catalina la Gran la seva biblioteca, tota la biblioteca, 3.000 volums, per una suma considerable, però amb una condició: elegant. Ell podia conservar-la físicament

i continuar sent el seu bibliotecari mentre que fos viu. I així va ser. Un cop mort, la biblioteca va marxar sencereta a Sant Petersburg. I ens preguntem també què va passar amb ella. Doncs es va casar amb un home que no li interessava gens la música. I convertida en marquesa de Vandeville, ell només volia que la seva dona anés a festes de societat, el fes lluïa amb ell. Era fill d'una rica família industrial. I tot i que el pare encara li va pagar durant anys dos professors de música perquè seguís practicant i aprenent, inevitablement tot es va anar diluint, es va anar apagant. I ja fins a la mort del seu pare, quan ella tenia 31 anys, doncs que es va apagar del tot. Ell el va sobreviure encara 40 d'anys. I malgrat no dedicar-se mai a tocar, sempre s'hi va sentir atreta. I abans d'acabar us vull llegir la carta. Ja anem a la carta, sí, sí. Anem a la carta. Aquesta carta que li escriu el pare el dia abans de casar-se. Una carta que em sembla... És una de les cartes més tendres que mai he llegit. La trobo preciosa. Mireu, una carta que diu així. La carta data, com us deia, París, setembre 1772. Ja us he llegit l'entrada d'aquesta carta. Ara segueixo allà on ho havia deixat, que diu, aquesta és la darrera vegada que et dic jo vull. I la carta continua dient, filla meva, valora't cada dia. Mai no vagis a dormir sense conèixer bé l'estat del dia. Et recomano tenir moral. Entraràs a un nou món. Aneu en compte amb les vostres primeres passes. Estableix bé el teu personatge. Pregunta't, què pensaria el meu pare si em veiés o sabés això o allò? Aleshores, sempre ho faràs bé. Enforteix la teva ànima i la teva ment, llegint. No oblidis mai el teu talent. És l'única cosa que et pot distingir sense que et costi cap sacrifici essencial. Et demano que guardis aquesta carta i la llegeixis almenys una vegada al mes. T'estimo amb tot el meu cor. Adéu, filla meva, filla estimada. Si de vegades m'has trobat més dur del que sóc, et demano perdó. Et beneeixo 10 vegades, 100 vegades, 1.000 vegades. Ves, filla meva, em trobava tan bé quan estava sota la meva ala. Déu et concedeixi que el nou amic sigui tan bo, tan tendre, tan fidel com jo. El teu pare, Diderot.

Doncs estàvem sentint música de Jean-Philippe Rameau. Sentíem aquest meravellós quartet Tendre Amor i que pertany a les seves Índies Galants i que sentíem en la versió dels solistes de Jardin d'Ivoire sota la batuta de William Christie. I després també sentíem, hem sentit, una de les peces que conforma la suite del segon llibre de peces per a clavecí de també el compositor Jean-Philippe Rameau. En aquest cas, el clavecinista era Mahan Esfahani. I avui, com a souvenir, Marie-Emmanuel Bayon-Louis. Que qui és? Doncs la mestra. La primera mestra de música que va tenir Angélique Diderot. Ja us deia, no sé si us ho he dit, però va ser un personatge fascinant i desconegut, també, igual com ella. Només es portaven 7 anys de diferència. Ella era 7 anys més gran. I un cop va morir el pare, doncs es van tornar a unir. Juntes anaven a concerts, passaven molt de temps. A cap de les dues no els havia funcionat el matrimoni. De fet, de jove, Angélique havia somiat, o havia deixat escrit al seu pare, que tenia ganes d'agafar un vaixell i marxar a Amèrica. O Amèrica representa tota la llibertat, tota la curiositat que sempre he tingut. Bé, i aquest souvenir, doncs, és per recordar-la. Ara toca recordar-la amb ella. A Marie-Emmanuel Bayon-Louis, aquesta... Ella havia nascut el 1745. Va ser compositora, pianista i salonier francesa. Per això abans us deia de la importància de la música de saló. En el seu moment va ser coneguda i reconeguda. Tant és així que l'enciclopedista i filòsof la va escollir com a professora per la seva filla, el seu bé més preuat, doncs imagineu-vos. I com a compositora? Té una col·lecció que ha sobreviscut d'obres, una col·lecció de sonates important per a teclat, 3 d'elles amb acompanyament de violí, i també té música instrumental i també té una òpera còmic, música de cambra, que per cert, una de les òperes còmic estem sentint l'obertura. És la que porta per títol Flor de Pi. De fet, tenia un catàleg tan bonic que per això el seu bon amic, l'enciclopedista i filòsof Diderot, la va contractar com a professora de música per la seva filla. I estimats i estimades, avui ho deixem aquí amb ella, Marie-Emmanuel Bayon-Louis, la professora, la primera professora, entre moltes altres coses, d'Angélique Diderot. Dones, en el món de la música, sempre n'hi han hagut. Estimats i estimades, això és Catalunya Música, és el Gran Tour. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

0: El Gran Tour, un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.
1: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot. Catalunya Música.

0: músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, doncs hola, i d'estrena, i també doncs de més, en un dia que fa 9 anys va quedar gravat per sempre en la memòria de casa nostra. I el Capità Jorè us dona la benvinguda a bord en aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta doncs agradable i sorprenent, perquè és fi, és tendre, és cremós, és granulós, vaja, com uns raviolis de nous en la seva salsa. Les nous s'assemblen molt a un cervell en miniatura i tenen doncs nutrients molt indicats per a la nostra ment. I per què? Perquè sortirem de l'interior d'un cervell humà, mentre la ment en aquells instants està creant. D'allà marxarem a Los Angeles, d'allà a Hoboken, a Nova Jersey, d'allà a Sant Andreu del Palomar, d'allà a Sant Germain en Laye, a França, d'allà a Nuoro, Sardenya, a Beirut, al Líban, a Harashim, Israel, a Budapest, a Maribor, i acabarem a Viena, no qualsevol dia, un desembre de 1813. I la cirereta farà garí el poema sinfònic amb arpa del mestre Martínez Comín per dues cobles, que sonarà dilluns vinent al Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou en el cicle de cobla a Barcelona. Ho comentarem amb Joaquim Rocabado, vicepresident de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona. Som-hi?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I comencem amb aquesta força que té la música d'enganxar-nos en un punt de la ment, no sabem on, i que fa que repeteixi. L'Aina.

0: Gràcies, Aina. Molt bé. Són aquests aspectes que ens uneixen d'alguna manera pel fet que hi estem exposats. Si teniu una peça d'aquestes que reiteradament us persegueix, feu-nos saber amb una mica de brunzit al 607-470-305. Una bústia sonora a disposició per si també voleu aprofitar i fer qualsevol altra consulta. 607-470-305. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, el comandament tècnic Pol Regàs.
1: Bon vespre i bon viatge.
0: I copilotant Anna Hernández. Anna,
2: com estem?
0: Hola. Avui a punt de començar el cap de setmana.
2: Sí, per nosaltres pràcticament, sí, sí.
0: I és molt important, això.
2: Sí, i tant.
0: Però ens volies dir una
2: altra
0: cosa.
2: Escolta'm, ahir vam acomiadar-nos del mes de setembre, que ha passat volant, com tots els mesos, i això, el Fixa't com sona, és sinònim de sortejar dues invitacions per poder venir aquí a veure'ns en directe al programa.
0: I tant, i
2: tant. És un sorteig que com que avui doncs, ja és 1 d'octubre, l'hem fet. De la trentena de persones que van trucar al setembre, qui s'ha endut aquest premi... és l'Anna de Puigcerdà.
0: Anna, moltes felicitats.
2: Això mateix. Ja li hem fet saber la notícia i estem buscant un dia perquè pugui venir amb un acompanyant. Avui comencem el mes, i això què vol dir? Doncs que el comptador es posa a zero i totes les persones que truquin a partir d'avui fins al 31 d'octubre doncs podran optar aquest premi.
0: Anna, amb qui vindràs? Ens agradarà compartir amb tu aquest Fixa't, el que toqui en un dia entre dilluns i dijous, ja ens avisaràs.
2: Això mateix.
0: I del ressò d'ahir?
2: El ressò d'ahir dedico a les trucades que ens fan somriure i ens alegren al vespre, com la de la Carme de Terrassa.
3: I cada nit escoltem el programa, cadascú des de casa seva, i avui em sabia la cançó i dic vaig a trucar.
0: Vi,
3: però
0: vaja.
3: Mira, per bon, s'han avançat. Hem provat aquest pla bé, que hem pogut parlar una miqueta, no?
0: I què voldràs dir a l'audiència, Carme, ara que som de passada?
3: Doncs que no deixin d'escoltar música, que la música

0: Bueno, ho cura tot.
1: Quina alegria, que ens fa la Carme. I he de dir que estic molt contenta, perquè les últimes setmanes hem tingut moltes veus noves, molts oients que s'animen a trucar per primera vegada, i això ens fa molt contents.
2: El ressò d'ahir. Anna Hernández.
3: Doncs a mi també em fa il·lusió, i més a partir d'aquest misteri que envolta unes notes molt breus. Què? Hi ha algú que l'agafi? 93048-5321. 93048-5321. Una altra vegada? O 607-470-305. També el Fixa't com sona @catmusica.cat.
4: Fixa't com sona, edició clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
3: Mira, ara mateix som dins d'un cervell humà que està component música, està creant. Qui sap si un dia n'escoltarem el resultat? Avui, 1 d'octubre, és el Dia Internacional de la Música, proclamat pel Consell Internacional de la Música el 1975. Iniciativa liderada per Boris Yarutovsky i Yehudi Menuhin, Lord Menuhin of Stoke Dabermon, i un violinista i director d'orquestra nord-americà nacionalitzat suís i britànic d'origen rus i ascendència jueva. Considerat un dels violinistes més importants del segle XX. I fixa't com sona.

0: El Dia Internacional de la Música, fixa't com sona Entre dos aguas, a l'àlbum Paco de Lucía Music for Big Band Live d'aquest 2026. És una de les grans fites del flamenc jazz contemporani i que acaba de rebre la nominació als premis Latin Grammy en la categoria de millor àlbum de jazz llatí. I darrere s'hi troba Àlex Conde, un aclamat pianista, compositor i arreglista valencià, fill del cèlebre cantant de cobla Alejandro Conde. Àlex Conde, benvingut i enhorabona.
1: Moltes gràcies per la invitació al programa.
0: Què suposa per tu aquesta recent nominació als Grammy?
1: Ui, nosaltres estem encara somiant amb això, és una passada. Moltíssimes cridades d'agraïment de tot el món, dels Estats Units, d'ací, d'Europa, i estem flipant perquè, a més, és que som una big band, que som molta gent, doncs estem molta gent nominats, no? És una passada, molta alegria.
0: I és el màxim guardó que pot aspirar una banda, un grup?
1: A veure, això és un reconeixement molt bo, té molt de prestigi, està molt bé considerat a tot el món sap el que és un Grammy, però jo crec més en el treball del dia a dia, perquè a fin de compte jo tinc que treballar el dia a dia, encara si me'l donen el premi o no. Jo tinc que seguir treballant, jo treballo fent concerts, treballo a la Berkeley, en València. El canvi no va ser un canvi molt gran en la meva vida, però sí que te dona moltíssima exposició al món per a descobrir-te.
0: Nosaltres hi posem cullerada perquè aquest disc, Paco de Lucía, Music for Big Band, és delicatessen. Enregistrat en directe després de l'estrena del Festival de Jazz de Madrid, una nova versió del repertori del mestre de jazz i del flamenc. Ara mateix sona Rio Ancho, que l'obre, i què li diries a qualsevol amant de Paco de Lucía, també del jazz o de la música en general, per animar-lo a fer un tast del vostre disc?
1: A veure, aquest disc és com em va venir de dir la viuda de Paco, que és Gabriela. Ella, després del primer concert que vam fer en Nova York, en 2024, em va dir que això és el que realment li agradava a Paco, aquest tipus de fusió amb una big band, i que això ja lo va parlar per fer una col·laboració amb Wynton Marsalis, però van perdre a l'artista perquè lo va perdre. Però aquest homenatge a la big band sí que posa molt en evident la capacitat de Paco com a compositor, més que com a guitarrista. Com a guitarrista, ell va ser únic. Va posar la guitarra flamenca al foco de tot el món, de totes les guitarres, de jazz, de gypsy music i de tot. Però en aquest tribut nosaltres el que fem és agafar la seva música i destaquem la figura de Paco de Lucía com a compositor, donant-li aquesta universalitat que té la seva música per a tot el món, perquè l'hem tocat en Japó, l'hem tocat en Nova York, amb Arturo Farrell, Big Band, i lo toquem amb molta gent i la música segueix creixent.
0: Aquest àlbum és ben recent, es va publicar el mes de maig d'aquest any. 20 músics, com dèiem, que combinen escriptura orquestral, improvisació del jazz i el llenguatge flamenc. Àlex, com va néixer la idea?
1: La idea va començar per l'homenatge que vam fer en Nova York, el Paco de Lucía Legacy, que vam anar moltíssims artistes d'ací, com José Mercé, Gerai Cortés, Niño Josele, el Cigala, moltíssims artistes vam anar, i jo volia fer un homenatge diferent a tot lo que se fa comúnment dels grups de flamenc, de sesteto, septeto, i jo vaig traure aquesta idea de anem a fer-lo amb una big band i posem la rellevància de la música de Paco, però en un context més jazzístic. I així va començar la idea. Va ser en març de 2024 en el Carnegie Hall de Nova York i en el Symphony Space.

0: Temas icónicos como Entre dos aguas, Río Ancho, Zíriac, Canción de amor, que ara mateix està sonant. Per cert, Àlex, què significa el jazz a la teva vida i el flamenc?
1: A veure, jo vaig començar sobretot amb flamenc i copla, que és el que més escoltàvem a casa. Els meus pares, ma mare i mon pare són cantants de copla. Mon pare té més de 30 discs gravats amb Fonomúsic, amb Sony, discs d'or. Jo vinc d'una família que això se veu al dia a dia. Però la música del jazz té una afinació molt a prop amb el flamenc, perquè tens que estar disposat a improvisar en qualsevol moment a lo que vinga. Doncs ma mare em va posar al conservatori, vaig fer la carrera de clàssic i ja amb 24 anys me'n vaig anar als Estats Units i vaig viure allà per 18 anys. Doncs jo vaig tornar ara amb la pandèmia, doncs la meua carrera va ser basada en el jazz. Vaig tocar ahir en Califòrnia, he tocat moltíssim, en Nova York, en Boston, Chicago, Florida, he passat a tots els estats tocant festivals de jazz i amb músics que jo pues, tinc molta admiració, com John Patitucci o Jamie Haddad, Lucas Curtis, Jeff Chambers, he tocat amb moltíssims músics d'allà.

0: Àlex Conde és pianista, compositor i arranjador i nominat a la 27a edició dels Latin Grammy en la categoria de millor àlbum de jazz llatí pel seu disc Paco de Lucía Music for Big Bang. I la gala és el 12 de novembre a Las Vegas. Àlex, es van notant una mica els nervis?
1: Sí, imagina't. Jo el que... A veure, per a mi això ja és un premi, una nominació. I si hi ha una cosa que jo he après molt, que m'ha agradat moltíssim, és que he escoltat moltíssima bona música per a les nominacions. He escoltat moltíssims artistes que jo no coneguia d'abans i estic molt content d'això, d'haver fet aquestes connexions amb músics de tot el món, i estic contentíssim per això. Els nervis sí, jo crec que serà pitjor quan arribi allà a Las Vegas. Acabe de comprar el bitllet d'avió i reservar l'hotel, i això, pues, els nervis estaran ahí a flor de pèl, però jo estic molt content ja, perquè això és un premi en si, una nominació.
0: Estarem molt atents a l'evolució i esperem poder-ho celebrar ben segur. Estan sonant de fons els darrers compassos d'Aires Choqueros del disc. Àlex, algun missatge pels oients del Fixa't com sona de Catalunya Música?
1: Un missatge? Jo voldria que la gent escoltara aquest disc, perquè és... té la música de la banda sonora de la nostra infància, que és la música de Paco de Lucía, sobretot el Entre dos aigües, qui no s'ha menjat un entrepà en la platja escoltant allà pels anys 90 o finals del 80 escoltant Entre dos aigües de Paco de Lucía. Doncs és la banda sonora de la nostra infància, però en una dimensió orquestal i amb un quadre flamenc al front que és molt fort, que és el Piranha, Antonio Sánchez, Johnny Jiménez, Rafita de Madrid, Enriquito Rodríguez, Alex Calera... Doncs és un quadre flamenc molt potent amb una big band darrere. Doncs la connexió està aprovada, que està funcionant molt bé.
0: Àlex Conde, a tu i a tota la banda, enhorabona i els millors desitjos.
1: Moltíssimes gràcies per la invitació i un salut a tots els oients del programa.
2: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
0: Doncs sí, els Premis Grammy són la fita esperada per a molts artistes que volen veure reconeguts els seus esforços. Són els Oscars de la música. I sabeu on tenen la seu? A Los Angeles, que és on ara anirem. Una de les ciutats amb més diversitat cultural i també epicentre del jazz, del rock, del hip-hop i de la música de cinema, per descomptat, i de la clàssica. Però abans... Aquestes notes... Si algú ho sap, d'aquí una estona, perquè ara marxem amb la Filarmònica de Los Angeles.

0: aquí estem, a Los Angeles, amb la Phil, la Filharmònica, amb direcció de Zubin Mehta, i aquest Primavera als Apalatxes és el segon moviment de la suite orquestral d'Aaron Copland del 1944, en origen per ballet i per la llegendària ballarina i coreògrafa Martha Graham. Més endavant, Copland ho va arranjar per orquestra sinfònica amb 8 moviments, i n'hem sentit, com dèiem, el segon amb la Phil, la Filharmònica de Los Angeles, fundada el 1919 per un home ric del sector de la mineria, apassionat de la música. També tocava el violí en algun concert. Es veu que sí, es munyia. Els músics ja ho sabien. Mira'l, ja el tenim aquí. I ell feia, doncs, també la seva. La Phil va protagonitzar la primera retransmissió radiofònica en directe d'una orquestra sinfònica en la història dels Estats Units. Nosaltres, precisament, avui també parlem dels 23, de les 23 temporades que Catalunya Música transmet en directe els diumenges, la temporada de l'OBC. Serà d'aquí una estona. Però ara...
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Ve la misteriosa. Hi ha algú que té ganes d'endevinar-ho i em fa molta il·lusió de saludar, perquè és la Mariona i crec que té 10 anys. Mariona, benvinguda.
2: Hola, gràcies.
0: Molt content de saber que ets entre nosaltres escoltant la música.
2: Sí.
0: I tu has escoltat aquestes notes... I què et sembla que pot ser?
2: Jo penso que és una cançó que es diu La Perla, que comença així, però a veure, la Rosalía.
0: Escoltem el començament de La Perla, a veure què tal, si és igual.
2: Vale.
0: Sí que s'hi sembla.
3: Hola.
0: Ara escoltem aquest que busquem avui. Té molta semblança, Mariona. Escolta'm, no és La Perla, però t'aplaudim ara mateix perquè ens has permès d'escoltar una vegada més a la Rosalía. A veure com fa.

0: vida.
1: Que bé, aquesta peça. Què en penses de la Rosalía i la música que fa Mariona?
2: Bueno, m'agrada molt la seva veu i també les cançons, que, bueno, sí, no és la meva cantant preferida, però m'agrada molt.
1: Està molt bé. I la música, recordes quan et va començar a agradar? Que vas dir, escolta'm, a mi això em va?
2: Bueno, jo, des de petita, que la nostra família, bueno, és molt musical i això, però jo, des dels 6 o 7 anys, que canto en una coral de Sant Feliu de Llobregat i també toco piano i m'agrada molt la música.
1: M'estic emocionant, Mariona, m'estic emocionant amb això que expliques. No, sí. No tindries pas la mare per aquí al costat, per casualitat?
2: Sí. Hola, Xavier,
1: bona nit. Hola, què tal? Escolta'm, que bé, quina entrada de programa avui amb la Mariona i la mare, eh?
3: Sí, jo també estic molt emocionada, de veritat.
1: Que bé, que bé. O sigui, canteu en una coral,

0: Pare i filla.
1: Doncs jo també canto amb una coral, però no juntes, sí.
0: Ah, no juntes,
1: ella
0: doncs.
1: Amb una coral. No, no, no, ella amb una coral infantil i jo amb una altra, sí.
0: Doncs aviat suposo que coincidireu en algun moment, no?, totes dues.
1: Hem cantat, hem fet un concert juntes, les dues corals, sí, va ser molt, molt emocionant. I res, és emocionant per part meva, Xavier, perquè jo t'escoltava de petiteta i ara la tinc la meva mare gran i li poso, quan sóc amb ella, li poso sovint el teu programa i li he fet descobrir la meva filla i també t'escoltem des de fa uns dies.
0: Escolta'm, aquest aplaudiment marxa cap a Sant Feliu de Llobregat, cap a casa d'aquestes tres dones.
1: Gràcies.
0: Bueno, una abraçada ben gran des de Los Angeles.
1: Una abraçada, Xavier.
0: Que vagi bé, que vagi
1: bona
0: bé.
1: Nit.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: Adéu, adéu. Doncs tornem a escoltar una mica la Rosalia, que m'agrada molt.

0: Té rima de vals, eh? I sabeu que m'agrada molt també aquell començament. Hola, jo crec que podríem fer alguna coseta, eh? Hola, fixa't com sona. Hola, algo així. Bé, però ara el que ens interessa és tornar a la misteriosa, perquè no és la perla de Rosalia. Quin és? 93-048-53-21 o bé 607-470-305. Moltíssimes gràcies a tots i especialment a la gent que hi poseu cullerada en aquests instants. I ara, el que us dèiem, ens n'anem, ara marxem de costa a costa, perquè deixarem Los Angeles per anar a Nova Jersey fins a Hoboken. No sé si hi heu estat, és a l'altra banda del riu Hudson, que es veu que ofereix la millor vista de l'Skyline de Manhattan. I allà s'hi va disputar, es veu, el primer partit oficial de béisbol modern, on es van obrir les primeres fleques comercials a gran escala dels Estats Units. A Hoboken, el 1915, fixa't quin swing que va entrant, hi va néixer la veu, fixa't com sona.
1: Dancing in the dark.

Sí. Ballant en la foscor, a l'àlbum Come Dance With Me amb un Sinatra platòric. Aquest disc es va mantenir 21 setmanes al top 10 de la llista de Billboard i els Premis Grammy del 60 va arrasar guanyant àlbum de

el millor any, perdó, àlbum de l'any, millor interpretació, millor arranjament, i ara farem un link, però posem-hi la misteriosa entremig. Hi ha algú que la identifiqui? 93-048-53-21. Si esteu en ruta, bon viatge. Gràcies per triar Catalunya Música. Ara us deia que farem un link, perquè exactament el ressò d'aquest Come Dance with You, en aquest cas deia Come Dance With Me, perdó, deia Sinatra el disc, ha donat anys després, 65 en concret, ha inspirat uns músics de Sant Andreu del Palomar. S'acaba d'editar un disc que homenatja aquest que hem sentit de Sinatra, i si aquell es deia Come Dance With Me, aquest es diu Come Dance With Us. Us sona? Qui hi pot haver al darrere? Sant Andreu del Palomar? Fixa't com sona.

Ai, per favor, de guiri buc galop amb la Sant Andreu ja es van. Sant Andreu, poseu-vos una medalla, com el màgic Andreu. El seu últim treball, Come Dance With Us, volum 1, homenatge al cèlebre àlbum Come Dance With Me, de Frank Sinatra, temes plens d'energia, swing, ritmes pensats per ballar,

0: per ballarins com amants de l'indie-hop i també del swing, amb la direcció magistral de Joan Chamorro, que feia anys que tenia la idea de publicar un disc concebut específicament per ser ballat per la comunitat de l'indie-hop i swing. És que m'ennuego i tot, eh? Què t'està passant, Solà? I quin millor moment que en el marc dels 20 anys de la banda?
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Doncs bé, que ara baixarem el to, eh? Perquè de Sant Andreu marxarem a Saint-Germain-en-Laye, a 20 quilòmetres a l'oest de París. Mozart s'hi va allotjar, concretament a l'hotel de Noailles, el 1778. James Joyce hi va viure durant els 20 anys darrers i Hector Berlioz i Claude Monet es van inspirar llargues temporades en aquest entorn de Saint-Germain-en-Laye. Però ens interessa un autor que hi va néixer el 1862. Però abans, recordem la misteriosa U. No és la perla de Rosalia? Hi ha algú que sàpiga quin és? Ens demanen la 2. La 2 perquè encara no l'hem obert, aquesta comporta. Que passi. La 2. A veure, tornem-hi. Na-na-na-na. A veure. Té relació amb el calendari d'efemèrides. Doncs va, us dèiem, aquí a Saint-Germain-en-Laye, a 20 quilòmetres a l'oest de París, hi va haver un compositor que hi va néixer el 1862 i va desafiar el llenguatge sonor de l'època. Fixa't com sona.

0: Talment com somiar despert, la Reverie, la 68, obra per piano de Claude Debussy, 1890, un dels moments més fascinants de la seva joventut, començava a trobar la seva veu impressionista, però odiava aquest encasellament. Deia que les etiquetes limiten la innovació. Vivia la música amb passió des de petit i, atenció, el van admetre al Conservatori de París amb només 10 anys. El seu talent, però... aquest talent per la música no va brillar en la seva vida privada entre si, per les moltes i fracassades relacions personals, 3 matrimonis, es veu que Debussy era un home complicadot. Se l'havia d'entendre, vaja.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Som aquí ara mateix, exactament, a Saint-Germain-en-Laye, 20 quilòmetres de l'oest de París, i marxarem doncs, fins a Nuoro, al centre de Sardenya. Però abans no volem passar per alt que avui, 1 d'octubre, és també el Dia Internacional de les Persones Grans. I massa sovint, però, l'edat es relaciona amb la pèrdua, la dependència o la invisibilitat. I ens preguntem què hauríem de canviar avui perquè... doncs arribar a ser gran doncs deixés de ser vist com una pèrdua i fos reconegut com una etapa de la vida amb drets, veu i poder de decisió. Sabem que tenim entre els oients tot un especialista en gent gran com és la Carme Carrió, és oient del Fixa't. Carme, què podríem contestar?
2: Hola, hem de canviar les creences dominants que hi ha en la nostra societat actual sobre el fet que fer-se gran és una pèrdua, quan justament fer-se gran és un regal que ens dona la vida per fer nous aprenentatges i ampliar els nostres coneixements. No som persones invisibles, tal com diu el cantant Joan Manel Serrat, sinó que som persones actives i dignes, carregades d'il·lusions, que mereixem un respecte i que defensem els nostres drets com un dret humà molt actual.
0: Perquè tard o d'hora, qui més qui menys s'hi trobarà. Ja vindràs, ja. Aquesta frase que en algun moment haurem escoltat d'una persona amb edat. Ja són 9:15. Com ha passat aquesta estona? Ara mateix nosaltres marxem cap a Nuoro, al centre de Sardenya, al cor de la regió de la Barbaia, a l'Atenes Sarda, pel seu increïble llegat cultural i intel·lectual. Nuoro és porta d'entrada a les tradicions de carnaval més antigues i arrelades d'Europa i amb una tradició culinària en perill d'extinció, el sufilindeu, els fils de Déu. Es veu que és una pasta feta a mà que poques dones de la zona saben fer i es veu que les tiren finament fins a obtenir uns fils tan prims, uns espaguetis tan prims, com un paper de fumar creuats en 3 capes sobre molla rodó que deixen assecar el sol. Jo no els he tastat, però escolta'm, només d'explicar-ho, ja dius, tens ganes de provar aquest sufilindeu. Bé, fixa't com sona

0: amb la pianista sarda Pier Paola Porcheddu, el Vier Lieder für das Pianoforte, opus 8, Fanny Mendelssohn. Primer moviment, l'allegro moderato del reduït grup d'obres que Fanny va publicar en nom propi cap al final de la seva vida, entre el 1846 i 47, en una declaració de llibertat i emancipació artística, perquè es veu que la privaven de publicar obres en el seu nom, ja que creien que el lloc de la dona de l'època havia de ser casa. On vas tu a publicar una obra? Però que no ho veus, que has d'estar a la cuina. Fanny va morir als 41 anys, hemorràgia cerebral. L'hem escoltat, com dèiem, per la pianista sarda Pier Paola Porcheddu, que ha fet recerca i divulgació de dones compositores. I atenció a aquest disc d'on l'hem manllevat, Music of the Heart, o Música del Cor, on rescata obres brillants de compositores del segle XIX, llargament oblidades, eclipsades pels seus contemporanis masculins.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, fixa...

0: Et com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
1: I amb tots vosaltres, aquesta misteriosa U. Pam, pam, pam. I aquesta 2.

0: I una cosa, l'Anna ha comentat la guanyadora d'aquest sorteig que fem entre tota la gent que participeu al programa per venir a veure el programa i hem sabut que la guanyadora és l'Anna de Puigcerdà i li han dit les seves amigues, Anna, benvinguda.
1: Hola, bona nit. Escolta, estem aquí fent un lío que no vegis.
0: El cas és que et farà il·lusió venir en companyia d'una amiga, també.
1: Sí, bueno, i ara el que els hi deia amb elles, dic, jo hi havia, quan hi havia la Mireia Maillol, jo hi
0: Sí.
1: havia estat en aquí també. Ah,
0: Am...
1: penses tu,
0: No,
1: guai,
0: no,
1: i
0: molt
1: amb
0: bé, molt
1: tu, també he
0: bé.
1: vingut amb la taxista. Bueno, no sé, com que això sempre he estat tan vinculada amb aquest programa i amb les meves tiques, que són les quines els dedicaré la cançó o el que vulguis dedicar-los, perquè entre nosaltres som les tiques, però hi ha aquesta Carme Alvareda, que és una fullonera.
0: Molt bé.
1: Llàstima no puguem vindre i es puguem trobar totes juntes i vindre aquí totes juntes. Però
0: Molt bé.
1: bueno, jo tinc una bona companyia, que ja saps qui és, la meva estimada Anna, la mare de l'Àlex.
0: Molt bé, molt bé. Ens agradarà compartir-ho amb tu, Anna. T'enviem una abraçada ben gran, via Puigcerdà.
1: Molt bé, i saps una cosa? Jo tinc la tele posada, eh? T'escolto per la tele, eh?
0: Ah, que bé, no?
1: Oh, sí, mira, és que jo no sóc massa de tele, i llavors, en vez de tele, et poso una a tu. Però, bueno, avui dono el resultat que estic aquí. Però ja dius que aquesta hora, quan me n'he donat compte, ja són 3:15, noi. I em sent... I em sap greu, perquè m'agrada la música que fas, i, bueno, ja ho saps, que
0: Que
1: sempre,
0: bé.
1: sempre m'agrada tot el que fem.
0: Anna,
1: Va bé?
0: saps cap on anem ara?
1: A on? On vols anar,
0: Anem
1: va?
0: a Beirut. T'imagines?
1: No m'agradaria gaire aquest país que vols que tu diguis.
0: Una abraçada gran. Cuida't molt.
1: Bueno, a mi aquests puestos, aquests països, no sé si m'agradarien gaire.
0: Bé, una
1: Ai, que
0: abraçada.
1: franca que sóc.
0: Vinga.
1: Bueno, ara de mirar a veure quin dia puc baixar, si
0: Ja
1: m'ho convido,
0: quedarem.
1: perquè...
0: Escolta'm, que
1: Sí,
0: marxem
1: perquè
0: cap
1: és
0: a
1: que
0: Beirut.
1: també tenia metge demà i ara no puc baixar. Però bueno, ja ho arreglarem.
0: Dos
1: Ja et vindré
0: petons,
1: a
0: Anna,
1: veure.
0: molts records. Que
1: Igualment.
0: vagi bé.
1: Bona nit, xiques.
0: Bona nit, bona nit. Camí de les 9 a la ràdio. Què té la ràdio que ens faci glatir d'aquesta manera? Què diu aquest ara? De l'illa de Sardenya, atenció, marxarem cap a Beirut, capital del Líban, ciutat que ha renascut de les seves cendres 7 vegades. Ha patit i superat destruccions massives com el terratrèmol i tsunami de l'any 551 després de Crist, passant per setges medievals. I per descomptat la Guerra Civil libanesa del 75 al 90 i la tràgica explosió del port del 2000. Recordeu aquella explosió que allò va ser, eh? En fi, actualment torna a ser a l'ull de l'huracà pel conflicte del Pròxim Orient que s'ha cobrat desenes de milers de víctimes. A Beirut hi va néixer el 1949 el compositor libanès de bandes sonores Gabriel Yared. Fixa't com sona.

0: tremenda galeta, aquesta lacrimosa de l'Stabat Mater, una de les composicions sacres més famoses, en aquest cas en versió Antonio Vivaldi. Banda sonora també a la pel·lícula El talent de Mr. Ripley, d'Anthony Minghella, amb Matt Damon. El compositor Gabriel Yared va triar aquesta peça per il·lustrar els tres protagonistes en una església on el cor està interpretant aquest moment. Una pregària litúrgica medieval que descriu el dolor de la Mare de Déu als peus de la creu, veient agonitzar el seu fill. L'escena del film va ser gravada amb el contratenor Clifford Quan, amb el conjunt Voice Orchestra.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona. Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. La veritat és que som a tocar de les 9 del vespre i hem estrenat aquest mes de juny molt forts, eh? Perquè Dia Internacional de la Música, Dia Internacional de la Gent Gran i a veure qui endevinarà aquesta. He dit juny? D'octubre. He tingut un cap rodo. A veure, tornem-hi. Crec que hi ha la Montse en ruta que vol mirar d'endevinar-la. Montse, benvinguda.
2: Hola, bona nit.
0: Per quina alçada estàs del país, a veure?
2: Doncs estic al Moianès.
0: Al Moianès, gran terra, al Moianès. Sí, sí.
2: Sí.
0: Doncs, i esclar, et vas acompanyant per la ràdio i vas sentint això que diuen i dius, a mi em sembla que aquesta peça és...
2: Jo diria que és Verdi.
0: Molt bé, però aquí, clar, Verdi, és que ens estan escrivint...
2: Perdona, la Traviata?
0: Sí, molt bé, molt bé. L'intermezzo de la Traviata. Sí, és que molta gent perfecte. Ens està dient Nabucco, gent que participa fora...
2: D'acord.
0: Doncs sí, sí, sí. Molt bé, Montse. Estàs amb algú més?
2: No, mira, jo ara estic... que he sortit de treballar. Jo treballo en una escola de música...
0: Sí.
2: I vaig de camí cap a casa.
0: Clar, et lliga perfectament la música tot hora.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Clar. Marxes cap a casa amb, d'alguna manera, carregada de satisfacció.
2: Exactament, sí.
0: Per què?
2: Et volia comentar...
0: A veure...
2: No sé si... Mira, t'explico una cosa, val? Avui s'ha mort una cantant del Bages.
0: Sí.
2: Professora de l'Escola de Música de Sant Joan de Vilatorrada, que es deia Imma Serra,
0: sí.
2: Una gran pedagoga, i estem tots una mica afligits. Llavors, és com dedicar-li.
0: Clar que sí, clar que sí. I tant. I voldries, ho voldries fer ara o vols fer preparadament?
2: Mira, si ho faig ara, ja ho tinc fet.
0: Doncs vinga. Imma Serra, què sabem d'ella? Què ha passat?
2: Bueno, era... La Imma Serra ha tingut una llarga malaltia, que és un Parkinson, i al final, doncs, bueno, ens ha deixat avui.
0: I quin llegat deixa, dius? Quin llegat ens deixa?
2: Ella era professora de cant i directora de l'Escola de Música de Sant Joan de Vilatorrada, tocada a Manresa, i, sobretot, una gran persona que havia portat molts anys una coral, la Coral Escri, I, bueno, ens deixa un record molt bonic.
0: Quina edat tenia?
2: Ara ha mort amb 69 anys.
0: 69. Doncs sí. Li fem arribar el condol a la seva família, perquè això és ben recent,
2: sí.
0: No?
2: Sí, això és d'avui. És que és avui.
0: Doncs

0: Penso que està molt ben aprofitat aquest moment. Montse, sentim el que ens expliques i t'agraïm que ens ho facis saber. Que tinguis una bona tornada a casa.
1: Moltes gràcies. Una abraçada.

aquesta peça ha lligat d'allò més bé amb aquest sentit, doncs, testimoni. I l'escoltarem, perquè la primera, diguem, misteriosa és l'intermezzo de la Traviata de Giuseppe Verdi. Però abans tenim d'anar fins a Israel. De Beirut anirem a Harashim, el poble més plujós de tot Israel. I diu que rep una mitjana de més de 1.000 litres de pluja a l'any i que supera fins i tot zones de la costa. Harashim, en els límits de la reserva natural de Har Meron, en el seu moment les cases es van construir adaptades a la topografia del bosc mediterrani de rourus i arbossos, i es veu que està prohibit talar arbres autòctons als jardins privats. I les cases, doncs, acaben quedant ocultes per una densa massa verda. No sé si heu estat alguna vegada a Harashim, però mira, tot això que sabrem. I, per cert, la misteriosa 2. Atenció a aquest giravolt. Tararara. Tararara. 93 0 48 53 21. Que curiós és escaparró, eh? Doncs això, a Harashim, el contrabaixista, guitarrista i compositor israelià Tal Mashiach hi va néixer el 93. Fixa't com sona.

Bingo! S'anomena Titu. Jazz contemporani melòdic amb un brillant diàleg d'instruments. És un teva meva entre la clarinetista i saxofonista Anat Cohen, el piano de Gad Lehavi i la guitarra del creador d'aquest tema, Tal Mashiach. El seu recent disc, Who's Around, qui hi ha a la vora, formació israeliana, versàtil, que barreja jazz modern, música d'arrel de l'Orient Mitjà, del Brasil, una mica de flamenc i clàssica. Doncs mira, a les 9 i 6 minuts aquí estem a la sintonia de Catalunya Música i ens trobem a Harashim. I amb un escrit del Jaume de Banyoles que ens agrada de llegir, que l'adreça a la Carme Carrió. Carme diu, jo tinc prop de 80 anys i estic passant una de les millors etapes de la meva vida i això que amb la pandèmia ho vaig passar molt, molt malament. 5 mesos a l'hospital i començar de nou. Es tracta d'adaptar-se i treure'n profit. Tinc sort també del meu entorn, família, amics i del lloc on visc també, i remenant tot el dia sense parar. I de cop vareu entrar vosaltres a la pizza. Doncs un aplaudiment pel Jaume de Banyoles. Va, que de Harashim marxarem cap a Budapest. Budapest, capital d'Hongria, l'única gran capital del món construïda sobre un entramat de més de 120 fonts termals. Un dels únics indrets on pots prendre cerveses entre ruïnes. En acabar la Segona Guerra Mundial i durant l'etapa de dominació soviètica, molts edificis de l'antic barri jueu van quedar abandonats. Però abans, la segona misteriosa. Tararara, tararara, tararara. 93-048-53-21. Això us dèiem. En acabar la Segona Guerra Mundial i durant l'etapa de dominació soviètica, molts edificis del barri jueu van quedar abandonats. A començaments d'aquest segle, un grup de joves lloga un d'aquests immobles deteriorats, l'omple de mobles vells, trastos, plantes i li dona un toc d'art urbà. Títol? Bar Simple Kert. Bingo! La penya cap allà. Cua! On vas? Al Bar Simple Kert. Segur que això ho coneix prou bé un dels directors de Hollywood més sol·licitats, nascut aquí, a Budapest, el 1974. Fixa't com sona.

0: S'obren les paraules, eh? El preludi o intermezzo, acte tercer de la Traviata. Verdi, dirigida pel mestre hongarès Peter Ilenyi i banda sonora de la pel·lícula Maria, biòpic de 2024 sobre Maria Callas. La vareu veure? Amb Pablo Larraín en direcció i amb Angelina Jolie en el paper de la Callas, que diu que es va preparar durant 7 mesos fent classes de cant, respiració i accent, i es va negar que la seva veu fos doblada al 100%, però en un 90% sí que en les escenes la veu és l'original de la Callas. Peter Ilenyi s'ha convertit en un dels directors més sol·licitats a Europa per bandes sonores de cinema, televisió i videojocs. Té una extraordinària intuïció, a més d'experiència amb la Simfònica de la Ràdio d'Hongria i la Filarmònica de Budapest. Pertany a una família ben musical. Katica Ilenyi, violinista virtuosa i una de les poques intèrprets de theremin, instrument, és la seva germana. De fet, són 4 germans Ilenyi formats des de ben petits en la clàssica. Tota una dinastia d'artistes.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Avui hem d'anar per feina perquè de Budapest ens n'anem a Maribor, que és la segona ciutat d'Eslovènia, on hi trobem una de les grans curiositats del país, la vinya cultivada més antiga del món que encara produeix raïm. Té més de 450 anys, figura al Guinness World Records, com la vinya noble més antiga del món. Li diuen la Stara Stra, de la varietat Zametovka, o Modra Capgina, i ha sobreviscut a les incursions dels otomans, als incendis que van afectar la ciutat, a la devastadora plaga de la filoxera del 19 i fins i tot als bombardejos aliats de la Segona Guerra Mundial. I encara avui continua donant raïm. I atenció, perquè aquesta és la segona misteriosa. Amb un dels cellers subterranis de vi clàssics més grans d'Europa. Això ho deu saber molt bé Luka Sulic, cellista, 39 anys, nascut a Maribor i cofundador del famós duet Two Cellos. Fixa't com sona.

emblemàtica de Sting en el seu quart àlbum en solitari, Ten Summoner's Tales, escrita quan tenia 42 anys, i ho diem perquè precisament demà, dia 2 d'octubre, Sting complirà 75 anys. Des d'aquí li enviem una salutació i segueix en actiu. I avui que la cosa va de Grammys, Sting acumula 17 i un Globus d'Or i un Emmy i 4 nominacions als Oscars a la millor cançó original. De l'èxit de la seva música en donen fe Two Cellos, aquesta formació amb Hauser i Lucas Sulich. Una formació força efímera, per cert. Sulich va dir, escolta'm, jo vull prioritzar la vida amb la meva dona i els meus 4 fills. I es veu que així se'n va. Això és almenys el que es va dir oficialment. Vés a saber, eh? I què saps tu? Ho dirà, mira, aquelles coses que... Bé, però ara el que voldríem fer és anar per feina i acabar a Viena, tal com us hem dit. Avui acabarem en aquesta ciutat on fa més de 200 anys, un 8 de desembre de 1813, s'estrenava la setena de Beethoven. Imaginem el moment. La dirigia ell mateix, el mestre Beethoven. Era un concert benèfic destinat a recaptar fons per als soldats austríacs i bavaresos ferits a la batalla de Hanau, un dels episodis de les guerres napoleòniques, i era un concert d'un enorme ressò patriòtic, amb alguns dels millors músics de l'època allà. Ui, a veure què farà aquest en Beethoven, no? I el programa incluïa també l'obra La victòria de Wellington, una peça escrita expressament per evocar la batalla de Vitòria, en què les tropes aliades comandades per Wellington van derrotar l'exèrcit napoleònic. Però el gran moment va ser l'extraordinària, especialment setena, en el seu quart moviment frenètic i desbordant. El públic va xalar de valent. L'estrena bé, la gent més. Situem-nos-hi. Arriba el quart moviment, l'Allegro molto. Fixa't com sona.

0: La gent enganxada a la cadira. La setena, una de les simfonies més estimades de Beethoven, admirada per moltes de les grans veus musicals del seu temps i de generacions posteriors. Wagner la va descriure com l'apoteosi de la dansa. Karl Maria von Weber va arribar a dir que era tan extravagant que Beethoven devia estar llest per anar a l'hospital psiquiàtric. I fins i tot Friedrich Wieck, pare de Clara Schumann, va afirmar convençut que Beethoven només podia haver compost aquella simfonia en un estat d'embriaguesa absoluta per culpa del vi. La realitat és que el mestre va escriure la majoria de l'obra mentre es trobava al balneari de Teplice, a la República Txeca, intentant millorar la seva salut i la seva creixent sordesa. Els que ja teniu l'entrada per demà i per diumenge a l'Auditori, enhorabona. Serà el plat fort de l'estrena de la temporada 26-27 de l'OBC. I els que no disposeu d'entrada, també esteu d'enhorabona perquè diumenge a les 11 tornen les transmissions en directe amb el nostre company del primer temps, Joan Vives. Joan, per què cal tenir present la transmissió d'aquest diumenge a les 11?
1: Hola, Xavier. Doncs sí, efectivament, aquest diumenge 4 d'octubre, quan faltin 3 minutets per les 11 del matí, doncs mira, encetarem una nova temporada en directe des de l'Auditori de Barcelona, transmetent els concerts de l'OBC. Ja saps, aquesta meravellosa orquestra amb un nom molt llarg, Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. La dirigeix el seu titular, Ludovic Morló, i a més comptarà amb la presència d'un pianista sensacional, un noi canadenc d'ascendència polonesa que es diu Jan Lisiecki. Sentirem el concertino per orquestra de corda de Robert Gerhard, el segon dels concerts per piano de Chopin i la meravellosa setena de Beethoven que agrada a tothom ja des del dia de la seva estrena. El concert és també una de les parts integrants d'aquesta bienal dedicada a la música del compositor català Robert Gerhard i és la 23a temporada que Catalunya Música transmet en directe els concerts de l'OBC des de l'Auditori de Barcelona. Vaja, amb tot això, crec que no us ho podeu perdre. Una abraçada per tu, Xavier, per tot l'equip i sobretot pels oients del Fixa't com sona.

0: La cirereta del pastís.
1: Sí, en tenim ganes. I més a l'Imara, amb Manel Oltra, una de les eines clau per comprendre l'evolució del poema simfònic per a cobla, que sonarà dilluns vinent al Teatre Casino l'Aliança del Poble Nou. Tornen els concerts del cicle de cobla a Barcelona. I Joaquim Rocabado és vicepresident de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona. Joaquim, estic molt contents de tenir-te en línia i tenim moltes ganes que ens expliquis el que vindrà. Per tant, estem a punt i decidits. Ens agradarà sentir el final Fraggeri. Joaquim Rocabado, benvingut.
2: Hola, bon vespre a tothom.
1: Per què no ens hem de perdre aquest concert de dilluns vinent?
2: Home, és un concert que vam escollir molt acuradament perquè és la represa del cicle quan entrem a la tardor i hem buscat que fos un concert molt potent d'aquells que normalment no s'escolten. Un concert que tot el que es tocarà, tot és a dues cobles i a molts ells en percussió i alguna obra en concret amb acompanyament d'arpa.
1: Són la Marinada i la Sant Jordi a les 7 de la tarda al Casino de l'Aliança. I sonarà l'obra de Josep Maria Serracan, La veu de la vida i la terra, també.
2: Sí, és una obra que va escriure fa uns quants anys i jo diria que és una època de la seva joventut i que la veritat és que no hem tingut oportunitat d'escoltar-la gaire i hem cregut convenient programar-la per aquest concert.
1: I també tindrem l'oportunitat d'escoltar per primera vegada l'obra de Mariela Finet, Ian's Voice.
2: Ian's Voice és una obra feta per la Mariela. La Mariela és una nord-catalana i és de tradició familiar, musical. Els seus fills toquen amb cobla, tant el flabiol com la tenora. Ella també és flabiolaire i es dedica a compondre sardanes i ara ha fet aquesta obra lliure, una glosa per a dues cobles, timbales i campanes, dedicada a un conegut seu que va conviure amb ells a un alumne allà al Conservatori Perpinyà. Va ser estrenada a Ceret el mes de juliol i ara l'estrenem aquí al sud dels Pirineus amb aquest concert del dia 5.
1: I un dels plats forts serà l'inspiradíssim poema simfònic Fraggeri del mestre Martínez Comín amb la Cobla Sant Jordi i la Marinada, dirigides per Miquel Massana i Alfons Reverter, respectivament, i la participació de l'arpista Esther Pinyol, no?
2: Pues mira, precisament aquest poema simfònic és una preciositat del Félix Martínez Comín, precisament per l'actuació o per la intervenció d'una arpa és de difícil execució i difícil programació. I per això doncs, és un adicient que hem afegit a aquest concert i tindrem oportunitat. Jo crec que feia com a mínim 10-12 anys que no teníem oportunitat d'escoltar aquesta obra en directe. I és una boníssima oportunitat per tornar-la a gaudir.
1: Joaquim, com a vicepresident de l'agrupació, quin balanç en fas del moment actual que viu la cobla?
2: La cobla jo diria que viu en un moment dolç, molt dolç. Molt dolç perquè, primer, que el nombre de cobles continuen mantenint-se força elevats, però el que sí que és destacable que el nivell artístic o la qualitat, el nivell musical de tots els seus instrumentistes ha pujat moltíssim. I així com fa uns quants anys podíem només trobar en concerts dues o tres cobles molt concretes, avui en dia tenen accés moltes d'aquestes cobles que han assolit aquest nivell, que hi ha gairebé excel·lència, algun d'ells, que fan que puguem gaudir d'una manera extraordinària d'aquest patrimoni que tenim de música per a cobla.
1: Tornen els concerts del cicle de cobla a Barcelona. Serà a partir d'aquest dilluns al Teatre Casino l'Aliança del Poble Nou. Joaquim, què li diries a algú que potser no ha anat mai a un concert de cobla en un teatre com aquest tan bonic?
2: Mira, un dels objectius d'aquest cicle és precisament arribar als que no coneixen la música de cobla. I per això doncs, fem els concerts amb entrada lliure i cadascú després bonament fa un donatiu de que creu convenient. Però que és important això de l'entrada lliure perquè tothom s'animi, perquè l'economia no sigui un impediment per conèixer aquesta magnífica música que tenim. Jo els diria, veniu perquè una vegada ho sentiu i a més amb aquests intèrprets que tenim especialment el dia 5 a l'Aliança, segur que repetireu. perquè és un cas que estem vivint contínuament a cada concert. Gent que ve per primera vegada i després diu repetiré, repetiré, i efectivament repeteixen, perquè és una cosa extraordinària.
1: Ens ho diu Joaquim Rocabado, vicepresident de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona, que ara tanca el programa d'avui presentant-nos Fraguerí. Així ens acomiadarem. Què els hi dirà, Joaquim?
2: Mira, Fraguerí és una obra que a mi em té robat el cor des de fa molt de temps. És un poema sinfònic, és tota dolcesa, és un lirisme espectacular, i realment, si coneixes la llegenda de Fraguerí, aquest ermità de la muntanya de Montserrat, que en un moment determinat, tentat pel diable, mata a la filla del rei i és condemnat a fer penitència durant molts anys per la muntanya com un animaló, doncs, si coneixes aquesta llegenda, sentint la música de Fèlix Martínez Comés, que ho va seguint contínuament a cada pas. Jo ara aquí ve el diable, ara aquí ve la princesa, aquí ve el mata, aquí ve el papa i el condemna i fa penitència amb el Fraguerí, i Fraguerí està fent la penitència, i aquí s'acaba la penitència. Vull dir, pots anar seguint perfectament la llegenda i és realment emocionant. És allò que dius la pell de gallina, quan ho sents.
1: Així ens acomiadem i us desitgem a tota l'audiència un bon cap de setmana. Joaquim, una abraçada i endavant amb la feina.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Fins aquí, música sense paraules. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.
3: Aquest diumenge, a Músiques Empoderades, comencem la 7a temporada amb propostes musicals escollides i amb valor afegit. I què ens explicaran les empoderades?
0: Ens hi acompanyeu?
4: Catalunya Música.

0: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
1: Bona nit. El pianista Sullivan Forner segueix explorant les tradicions de Nova Orleans a l'àlbum que just acaba de publicar, Leave That In Three. Si a l'àlbum anterior, Southern Nights, es centrava en la ciutat i en la seva cultura, en aquesta nova entrega, gravada també en trio, hi explora a partir de records familiars la diversitat de la seva població i la rica història d'aquest territori. Ho fa a través de sonoritats modernes, barrejant el so acústic de la banda amb sons electrònics i efectes d'estudi. Us proposo per començar de sentir el resultat d'aquesta fascinant combinació. Benvinguts!

Doncs el nou àlbum de Sullivan Foerner comença amb aquests dos temes. Sugarcane, inspirat en els Bata, aquest ritme és d'ascendència africana, i l'acústic Que Diablos. Foerner en trio amb el baixista Tyrone Allen i el bateria Kevin Gordon, i amb la producció musical de Derek Hodge, exponent de la intersecció del jazz, el hip-hop i el rhythm and blues.

Aerobatics és aquest tema en dues parts, en el qual Sullivan Fourner hi ha treballat efectes d'estudi, partint de la Yardbird Suite de Charlie Parker per transformar-la en aquesta nova combinació tímbrica. Aquest altre tema, el Sorcerer's Stick, sorgeix de la música de Herbie Hancock.

Després del Sorcerer's Stick, sentíem el Number 3, que és un altre d'aquests temes acústics de la nova entrega del trio de Sullivan Foerner, l'àlbum Leave That in 3. Segona part, com dèiem, de la visita a Nova Orleans que havia iniciat també en trio el recull Southern Nights.

Saturday Nights, Foreigner prenia prestat per a aquest tema el títol de l'àlbum que Alan Toussaint va publicar el 1975, tot un hit a l'època, un àlbum considerat seminal per al desenvolupament del R&B de Nova Orleans. Foreigner, que torna la música de la seva terra amb una nova òptica en aquestes visites intimistes i delicades que desplega des de Nova York, que és la ciutat des d'on treballa. Música gravada el 2025 amb Peter Washington al contrabaix, Marcus Gilmore a la bateria.

I Love You, la cançó de Cole Porter, que servia de punt de partida a Sullivan, Forner, Peter Washington i Marcus Gilmore per fer la seva glossa. Forner, que s'endinsa en l'esperit de les balades clàssiques en aquesta altra versió, Again Never, una cançó de Bill Lee.

La balada Again Never, versió de Sullivan Furner en trio amb Peter Washington i Marcus Gilmour. Seguim amb un altre clàssic.

Don't You Worry About a Thing. Sullivan Fortner feia aquesta versió de la cançó de Stevie Wonder a l'àlbum Solo Game, un treball per al qual va comptar amb el pianista Fred Hirsch com a productor musical. Hirsch, que defineix Sullivan Fortner com a artista creatiu amb una tècnica posada al servei de l'expressió, l'humor, l'alegria i també l'agosarament.

i el trompetista Sue Crocker. L'art de la improvisació portat al límit en aquesta trobada que van gravar el 2025 sense assajos, composicions ni expectatives, tocant només a partir d'idees espontànies.

As We Are, tal com som, el trompetista Theo Crocker i el pianista Sullivan Ferner han estat compartit d'inspiració. I un record familiar de Nova Orleans, l'himne per a Linda, que Sullivan Ferner dedica a la memòria de Linda Payne, tancarà avui la sessió. Les veus les posa el músic, que s'acompanya amb els sons d'orgue del seu teclat per donar aquest caràcter espiritual al tema. Tornem demà. Bona nit.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir el quadern primer del recull per a piano Música callada, obra de Frederic Mompou, un recull de 28 peces breus per a piano repartides en 4 llibres o quaderns compostos successivament als anys 1959, 62, 66 i 74. L'obra està inspirada en els versos La música callada, la soledat sonora, del Cántico Espiritual de Sant Joan de la Creu. En aquests versos, el músic hi va trobar l'expressió del seu ideal estètic, una música que sigui la veu del silenci, sense buits ni ornaments. Sentim el pianista Alberta Tenelle en la versió d'aquest quadern primer del recull Música callada de Frederic Mompou.

Música de Frederic Mompou, inspirada en versos de Sant Joan de la Creu. És el quadern primer del recull Música Callada. Ens ha acompanyat el pianista Albert Atenelle, un enregistrament de l'any 2012.

0: Catalunya Música.
1: El compositor britànic Friedrich Delius és l'autor de la sonata per a violí i piano en la tonalitat de si bemoll major que sentirem tot seguit a Catalunya Música. Susanne Stanzelait, el violí, i Gustav Ferenyo, el piano, són els intèrprets d'aquesta versió gravada el 1994.

Era la sonata per a violí i piano en si bemoll major, opus pòstum del britànic Friedrich Delius, una obra del 1892 que interpretaven Susanne Stanzelait al violí i Gustav Ferenyo al piano.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: De Wolfgang Amadeus Mozart us convidem ara a sentir la seva última sinfonia, sinfonia número 41, en do major, Júpiter, Kühl 551. La sentim en la versió de l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigida per René Jacobs.

S'acaba aquí la sinfonia número 41 en do major, sinfonia Júpiter, Köchel 551, l'última sinfonia de Wolfgang Amadeus Mozart. En sentíem la versió de l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigida per René Jacobs.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem a sentir tot seguit el trio en piano número 1, trio en re menor opus 49 de Félix Mendelssohn. Aquesta versió la interpreten Leonidas Kavakos al violí, Patrick de Menga al violoncel i Enrico Pace al piano.

0: En la versió que interpretaven el violinista Leonidas Kavakos, el violoncel·lista Patrick de Menga i el pianista Enrico Pace, sentíem el trio en piano número 1 en re menor, l'opus 49 de Félix Mendelssohn.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: De Francis Poulenc us convidem ara a sentir el concert per a orgue, orquestra de corda i timbales en sol menor FP 93, una obra de l'any 1938. En sentim la versió de Maurice Durufle, orgue, i l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París sota la direcció de Georges Prêtre. És un enregistrament de l'any 1961.